0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me siento muy mal, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
7: Momentos, un programa de confidències. A viva veu.

0: oncle, l'Anna. Aquest missatge és per tu, Jordi. Bueno, ja per fi ha arribat el moment. Ens queden unes horetes i m'agradaria esperar-te a l'altar. Bueno, que m'estiguessis esperant-ho a mi, que no estiguessis nerviós i que t'agradés força.
1: Anna, gràcies per haver tingut aquest detall. Jo t'estimo molt i quan entris per la porta de l'església t'esperaré amb els braços oberts.
2: Si la llum és el primer amor de la vida, no és l'amor la primera.

0: als meus pares, felicitar-los pel seu aniversari, que es diu Montserrat Sobirana i Pere Lleida, i que fan, bueno, han fet 48 anys de casats i que són molt bons pares i que els estimo molt.
1: Parlant amb un noi que es diu Luis Rodríguez, que fa un programa molt maco per la ràdio i que el sent tota Catalunya.
2: Pues encantado en volverte a encontrar.
3: Bueno, pues a ver si me clarifico un poco.
2: ¿Eres Alex, Tony?
3: Dime.
2: ¿Eres
3: Alex? Sí, mucho.
2: ¿Sí?
3: Mucho. Luis, mucho.

0: Segons l'enquesta de Població Activa, del passat mes d'abril, la taxa d'atur juvenil se situa en el 19,3%. Ha baixat aproximadament un punt en un any. Continua sent una assignatura pendent i no només rebaixar aquesta xifra, sinó reduir la precarietat de moltes de les feines ocupades per joves. Per això són importants esdeveniments com el Job Barcelona, que celebra aquest dimecres la seva edició número 14 i que intentarà pal·liar aquest repte de reduir l'atur juvenil, connectant 7.000 joves que busquen feina, universitaris acabats de titular, amb 80 empreses nacionals i internacionals referents en molts sectors que busquen treballadors d'aquest perfil. Se celebra durant tot el dia al Palau Blaugrana. I d'això en parlarem avui a la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. De fet, serà un dels apunts destacats de l'actualitat d'aquest dimecres, en què predominarà l'ambient tranquil, gairebé estiuenc, amb sol i calor. Se superaran, de fet, els 30 graus a punts de ponent. Tenim ara 20 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona i 10 a Andorra la Vella. Coneguem també l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres, de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana en quant a que no registren incidències. És cert, però, que als voltants de Barcelona tenim moltes retencions, sobretot al nus de la Trinitat, on totes les seves vies pateixen fins a 3,5 km d'aturades en direcció a Barcelona. Tenim la C58, la C33 i la B20 amb força col·lapse, que de retruc doncs deixen molta congestió de fins a 5 km en cadascuna de les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també encara tenim molta densitat de vehicles a la AP7 entre Montornès i Barberà, en direcció a Tarragona, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions cap a Barcelona des del Papiol i Pallejà per la B23 i la A2. També des de Gavà i l'aeroport del Prat encara continuen aquestes vies de la C31 i C32 amb 2 km de lentitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia!
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: Andorra vol consolidar un model turístic basat en les experiències i en visitants que s'estiguin més dies al país. Després de superar els 9,2 milions de visitants i els 12 milions de pernoctacions durant el 2025, el Principat aposta per potenciar la gastronomia d'alta muntanya i els esdeveniments culturals i esportius per continuar augmentant l'estada mitjana dels turistes. En aquest context, l'any passat les pernoctacions van créixer un 13% respecte al 2024. Catalunya va continuar sent la principal comunitat emissora de turistes durant l'estiu, amb el 50% dels visitants espanyols. El gran objectiu és consolidar el creixement del turisme d'estiu, que durant l'última dècada ha augmentat de manera notable. De fet, Andorra va rebre més de 3,7 milions de visitants l'any passat, i d'aquests, 1,8 van pernoctar almenys una nit al país, un 15,2% més que l'any anterior, mentre que el nombre total de nits va créixer fins als gairebé 4,7 milions, que representa un increment del 17,5%.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: COPE Catalunya y Andorra.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos

0: a la torrada, a l'esmorzar, per exemple. Avui és el Dia Mundial de les Abelles, una data fixada per les Nacions Unides per recordar-nos que sense elles, sense les abelles, el nostre plat a l'hora de dinar estaria pràcticament buit. De fet, es calcula que un terç dels aliments que consumim depenen directament de la pol·linització. Per parlar de la situació actual d'aquests insectes i de com ens afecta a tots nosaltres, avui ens acompanya el Josep Maria Clarià. Ell és el coordinador del sector apícola d'Unió de Pagesos. Josep Maria, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: S'acostuma a associar l'apicultura exclusivament amb la producció de mel, de cera o de melmelades, però la vostra feina té un impacte brutal en tota l'agricultura. Perquè la gent a casa ho entengui de forma senzilla, quin paper juguen exactament les abelles en el menjar que arriba a la nostra taula?
1: Mira, com teòricament va dir Albert Einstein, si desapareixessin les abelles, en 4 anys no hi hauria... desapareixeria desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments.
0: Caram.
1: El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles. I com has dit tu abans, el 75%, o sigui, fruites, una síndria, ametlles, depèn directament de la pol·linació de les abelles. Si traguéssim les abelles, ens quedaríem amb molts pocs aliments. Podríem menjar arròs, podríem menjar pa, però poca cosa més.
0: Clar. Si parlem de Catalunya, Josep Maria, i quins són els cultius que més patirien o que directament podrien desaparèixer si ens quedéssim sense el treball diari de les abelles?
1: Mira, a Lleida mateix, tota la fruita, pomes, les ametlles, els kiwis, peres, tot desapareixeria. Tens de tindre en compte que ara els fruticultors ens estan demanant abelles als apicultors per pol·linitzar. O sigui, sense abelles és que no hi hauria fruita, no hi hauria res.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. En els darrers anys, els científics, i vosaltres mateixos, els apicultors, alerteu que cada cop hi ha més problemes amb la pol·linització i que la població d'abelles pateix. Què està passant exactament al camp? Quins són els principals enemics actuals de les abelles?
1: Mira, hi ha molts factors. El factor més important és el famós canvi climàtic. A veure, sempre li donem la culpa del canvi climàtic a tot arreu, però és cert, abans ploia cada 15 dies, pluges més regulars, ara a vegades ens podem estar 5 mesos sense ploure, totes aquestes temperatures que va fer el mes passat de 30 graus, tot això és dolent, o sigui, les abelles volen una temperatura suau i pluges constants, i això no ho està fent. I després poder tenir el problema dels monocultius, que abans hi havia parcel·les, cultius més diversificats i més petites, ara hi ha parcel·les molt més grans, un sol cultiu, podem tindre problemes d'insecticides, de contaminacions, tot això ho sofreixen les abelles i els pol·linitzadors silvestres que van a darrere. Tan poques abelles ens quedarien com pol·linitzadors silvestres. I tens de tindre en compte, perdona, que si no fos pels apicultors, les abelles, tal com les coneixem, no existirien. Perquè hi ha un àcar que és la varroa, que en 2 anys acabaria amb ella si no les tractem o les mediquem.
0: Uh-huh. Parlaves de les temperatures, el tema de la manca de pluja, o sigui, èpoques amb molt poca pluja i després èpoques que potser plou molt, suposo que també els altera una mica, no?, el seu dia a dia.
1: Sí, què passa? Bueno, les abelles necessiten que hi hagi flors i necessiten que aquestes flors tinguin humitat per extreure el nèctar, perquè si no hi ha humitat tampoc es trauran el nèctar. Si ens passem 5 mesos, com a vegades ens passem sense ploure, clar, allà no hi ha flors i les abelles no poden treure nèctar. I per l'altre cantó, si plou massa, la pluja també renta el nèctar, i les abelles tampoc troben nèctar a les flors.
0: Clar. Més enllà del clima i de productes químics i d'aquest tema dels monocultius, hi ha alguna espècie invasora que li estigui perjudicant a l'abella? S'ha sentit, per exemple, la vespa asiàtica.
1: Sí, la famosa vespa asiàtica o velutina que ens va envair, va entrar per França el 2012. Aquesta és un problema molt greu i es mengen moltes abelles, a part dels pol·linitzadors silvestres que també es mengen. I després tenim l'altre amic, l'abellerol, que és un ocell molt bonic, de colors molt vistosos, que també fa el mateix paper, és un depredador de les abelles total.
2: Jo. I això es pot... És a dir, què esteu fent per mitigar aquests efectes? Perquè suposo que s'ha de buscar també una solució que estigui dins de la natura, no? Per arreglar una cosa, espatllar-ne una altra.
1: Mira, hi ha dues coses. L'abellerol és un ocell protegit per Brussel·les, seus colors macos, molt vistosos, i l'únic que podem fer és veure-ho quan passi per la vora i mirar-lo. No podem fer res més. I aquí estem demanant que hi hagi unes compensacions pels apicultors, almenys. Les abelles prou de pena tenen, almenys nosaltres que les cuidem. I per l'altre cantó, la vespa asiàtica és una espècie invasora i es té de fer tots els medis possibles per poder erradicar-la o controlar-la. Erradicar-la serà molt difícil, però almenys controlar-la. I això ho té de fer el Departament de Territori, que és el responsable de les espècies invasores.
2: Clar.
1: Es té de dir que fins ara ha fet molt poc.
2: Josep Maria, escolta, que parlem d'aquest problema i a vegades des de les ciutats ho veiem lluny. Això, doncs, escolta, és un problema que bueno, del sector agrari, que passa lluny de la ciutat, però no sé si com a ciutadans que ens estiguin escoltant ara, al nostre dia a dia, o als balcons, o als jardins, podem donar un cop de mà? Podem fer alguna cosa que ajudi? O deixar de fer-ne alguna que empitjori la situació?
1: Sí, evidentment, el que pot fer el ciutadà per ajudar la vella, senzillament comprar mel, i comprar mel d'apicultor o apicultora catalana, que ara han tret un segell per identificar aquesta mel. Si comprem aquesta mel, estem ajudant els apicultors. Si ajudem els apicultors, estem ajudant les abelles. És la manera més fàcil, senzilla i directa per ajudar les abelles i intentar salvar una mica els nostres ecosistemes.
2: Doncs mira, ens quedem amb aquest missatge. Cuidar les abelles és literalment garantir el nostre aliment del futur. Josep Maria Clarià, coordinador del sector apícola d'Unió de Pagesos, gràcies per atendre'ns, gràcies per obrir-nos els ulls en aquest Dia Mundial de les Abelles i per la tasca tan vital que feu des del sector. Gràcies.
1: Vale, moltes gràcies a vosaltres.
2: I és que el tema de les abelles, ja veus, que va més enllà del que puguis pensar. Bé, és un tema que també ens toca la salut i de vegades, quan parlem de salut, hem de parar cura, sobretot a partir de certa edat, amb el tema del cor. I és que a INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita para cuando lo necesites. Llámanos al teléfono 93 425 1962. Estamos en la calle Folguerolas, en Barcelona. INSCOR.
3: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
4: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
5: Tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones.
6: Mi propiedad es la más grande de la zona, construida con mis manos.
7: Pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto.
8: Kevin Costner, Robert Duvall.
9: Este pueblo es una vergüenza.
10: Siempre tuve la esperanza de que alguien amable pasara por aquí.
11: El pueblo sabe que va a haber pelea.
12: Tendrían que hacerse un favor y huir ahora que aún están a tiempo.
13: Open Range. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
14: Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
14: Vente a la Mutua y todos contentos.
15: Condiciones en Mutua.es.
16: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
17: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
18: Parece sencillo, pero se tarda meses.
17: ¿Cómo?
18: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo Es que no es sencillo. Herrera a COPE.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
20: Hablamos de salud visual, hablamos de salud en nuestra vista, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, buenos días, bienvenido.
21: Buenos días, ¿cómo estamos?
20: Muy bien, vamos a hablar de la presbicia. ¿Cómo la podemos corregir?
21: Pues mira, la presbicia, para empezar, vamos a explicar qué es. Que la lente que tenemos dentro del ojo se nos empieza a endurecer y entonces impide que enfoquemos cuando queremos leer o cuando queremos ver el ordenador. A medida que van pasando los años, se endurece cada vez más y nos impide cada vez ver mejor de cerca y de media distancia. Incluso llega un momento que se endurece de tal manera que ya forma aquello que sabemos todos que es la catarata, que perdemos incluso visión de lejos. Pues bien, eso es lo que es la presbicia, que es que esa lente se degenera. ¿Cómo lo corregimos? Pues mira, con una simple intervención que hace un láser que se llama Catalyst, que desintegra esa lente, y luego lo que yo pongo es una lente multifocal que te corregirá si tienes astigmatismo, si tienes miopía o hipermetropía y si tienes vista cansada. Como le digo muchas veces a mis pacientes, esta lente está pensada para que dure muchísimos años, por lo tanto este defecto de corrección de cerca quedará corregido por los años.
20: O sea, no diré para toda la vida, porque igual es decir mucho, pero sí para muchísimo tiempo. ¿Esto puede pasar a cualquier edad?
21: Puede pasar a cualquier edad, y ahora cada vez se nota más porque nos está apareciendo en personas muy jóvenes, porque tantos años trabajando con el ordenador, pues evidentemente les ha provocado un problema de desencadenar la vista cansada. Precozmente, y por lo tanto es intolerable en gafas, no lo toleran bien, no lo llevan bien, no se adaptan correctamente y buscan una solución definitiva para ese problema visual que tienes. En referente a lo que decía antes de definitivo, siempre explico a mis pacientes que esto no es una vacuna, ahora que están tan de moda, ¿verdad?
20: Sí.
21: Te soluciona el problema de la lente, de que no veas ni de lejos, ni de cerca, ni de media distancia, o solamente de cerca, pero no evita que puedas tener otras cosas en los ojos. Por lo tanto, siempre os recomendaré que cuando os hagáis esta intervención, os hagáis revisiones como os hacíais habitualmente de la visión, porque puede venirte la presión alta en los ojos, o puedes tener algo de azúcar y que te afecta la retina. Es decir, no podemos dejar de cuidarnos, aunque nos hayamos operado y podamos ver sin gafas.
20: Que no somos conscientes de nuestra salud visual y de lo importante que es hasta que no se corrigen todos estos problemas.
21: Yo creo que sí, y además fíjate que con el confinamiento es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia de la visión. Es lo único que nos quedaba, no podíamos salir, no podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir al cine, y por lo tanto usábamos la visión para la tablet, para ver la televisión, para nuestro ocio y para pasar las horas. Y es cuando nos hemos dado más cuenta de que realmente la visión es muy importante. Llevar una mascarilla todo el día impedía que cuando lleves gafas estés cómodo, cuando llevas lentillas se te irritan los ojos, es decir, ahí nos hemos dado cuenta que los ojos son muy importantes y es lo que nos transmite nuestro entorno en más del 95% de la información que nos llega al cerebro. Por lo tanto, importantísimo cuidarlo, importantísimo utilizar técnicas avanzadas para corregir cualquier defecto de graduación. Y en este caso, como hemos hablado antes, el láser Catalyst.
20: Pues ya lo sabéis, cuidar vuestra vista y sobre todo ahora que el móvil, los ordenadores es una herramienta imprescindible en nuestra vida, también es imprescindible que cuidemos nuestra vista porque es de lo primero que se afecta. En el Centro Oftalmológico Tres Torres, la primera llamada es gratuita, 900, o sea, la llamada es gratuita, 900-842-848, 900-842-848. Y lo que sigue es la primera consulta es gratuita, la primera consulta gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres con el doctor Emilio Juárez. Doctor, muchísimas gracias.
21: Gracias a vosotros.
18: Herrera a COPE.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat. I'm thinking about how people
2: fall in love and mysterious. I ara és aquell moment en el que jo et dic que llegir és molt beneficiós, que l'hàbit de la lectura ja ens han dit que va perfecte pel nostre cervell i que a més és un hàbit que hem de mantenir durant tota la vida. El dubte de vegades és, val, sí, vull llegir, però què llegeixo? Què? Com trio el llibre? Doncs molt fàcil. Jo li pregunto a l'Anabel Ramos, ella és bibliotecària, està a la Biblioteca Pública de Lleida, a la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya, i ens fa una proposta, i a veure si t'encaixa aquesta proposta. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
22: Molt bé, molt bon dia.
2: Proposa'm avui, aviam.
22: Doncs avui proposo un altre autor que, com vaig fer la setmana passada...
2: Que també té molt,
22: També m'agrada molt, també. I vaig llegint diverses obres seves, i també té una escriptura molt particular, i explica històries molt, bueno, curioses.
2: Ah.
22: Ficció i molt curioses. Ja vaig recomanar alguna obra seva, penso que va ser Dues germanes i La bona vida, o... Sí, La bona vida.
2: Sí.
22: Ell és el David Fuenquinos, és francès, David Fuenquinos, no sé com se deu pronunciar. La novel·la que ha publicat ara última, o que hem traduït ara última, se titula Todos aman a Clara, mm-hmm. i està, o sigui, està plena del seu segell, no? Aquesta... una història molt accessible, no? Molt emotiva, amb un punt d'humor fi i molt humanista. És una novel·la que ens toca la fibra sensible, perquè, bueno, ens podem sentir, diguéssim, interpel·lades, no? No amb el que ha passat, sinó en com se resolen els conflictes del que passa. Todos aman a Clara, doncs es explica la història de l'Alexis Koskas, que és un treballador d'un banc i el pare de la Clara, que és un adolescent de 16 anys a la que estima profundament, i la Clara pateix un accident i acaba en coma. Llavors, a partir d'aquesta tragèdia, l'Alexis doncs se veu obligat, no, una mica a reprendre a fer coses que feia temps que no feia, com per exemple reprendre el contacte amb la seva exdona, la Marie, i entre les visites a l'hospital, l'angoixa aquesta de poder tornar, bueno, de saber com la seva filla acabarà sortint-se'n, doncs amb ell se li apodera una espècie de sentiment de culpa i no té prou amb la vida que porta o amb les coses que fa, i decideix apuntar-se a un taller d'escriptura.
2: Ah, mira.
22: Per veure com canalitzar, no, tot aquest trauma, diguéssim, o aquest dolor que pateix. El taller d'escriptura l'imparteix un tal Eric Ruprecht, que és un autor pràcticament oblidat, que només va escriure una novel·la, i que amb ell li transmet una barreja entre curiositat i desconfiança, no? de que aquest senyor pugui fer alguna cosa per amb ell. Tot el que després de 8 mesos i 8 dies, el número 8 és un número molt important a la novel·la,
2: sí, sí.
22: Després de 8 mesos i 8 dies la Clara, la filla, desperta, però la filla ja no és la mateixa. Llavors, era una nena alegre i despreocupada i ara s'ha convertit en una persona introvertida i molt distant, i a més que ha tornat amb un do. Que, bueno, ha tornat, s'ha despertat, diguéssim, amb el do de la clarividència.
2: Ah.
22: Sí, no sé si recordes, que no era la clarividència, del que parlava en Encantado Bingo, era de, bueno, de parlar amb les persones que havien mort. Doncs ella veu el futur, no? Com veu el futur. I llavors, bueno, se van desenvolupant una sèrie de coses, circumstàncies, històries...
2: Però en situacions concretes o se li va presentant?
22: Se li va presentant.
2: Ah, vale.
22: Se li va presentant, sí.
2: És que això de no poder-ho controlar també és un hàndicap, eh?
22: Total.
2: Dic, mira, no, ara vull veure què passarà demà. No, però això no va així.
22: No, i a més, clar, aquest do pot fer també... trastocar el futur, no? Pot manipular,
2: sí, totalment.
22: I pot provocar uns girs importants, no? Amb petits gestos, no? I pot acabar alterant el ritme de les coses. És el David Fuenquinos, és la seva manera d'escriure, que a més, doncs això també té aquest punt de que t'atrapa i te captiva amb la seva manera d'escriure. És una novel·la molt accessible, vull dir, molt d'una lectura molt fàcil, però que també té moltes capes.
2: Sí,
22: I passa una
2: sí,
22: mica com a la Merino Tom. És una novel·la que dius, mira, no? És senzilla de llegir.
2: No, te la pots llegir, suposo, la primera vegada perfecte, però una segona al cap d'un temps potser també va bé, no?
22: Sí, perquè té darrere moltes capetes. Està molt bé.
2: Hi ha moltes pel·lícules així també, que tu te la pots veure tranquil·lament i la gaudeixes, i al cap d'uns mesos o d'uns anys, quan la tornes a veure... A mi m'ha passat en moltes pel·lícules d'aquestes, comences a veure com una subtrama o com, no sé, coses que la directora o el director han volgut posar allí, sí. I que no són de fàcil
0: és que no les captes de seguida, sí. I si no, a la segona sí. I llavors comença a lligar tot molt més, no?
22: Sí.
0: No és que canviï la pel·lícula de... Bueno, segueixen la mateixa, però canvia. M'ha passat amb moltes. Sí.
22: Canvia la pel·lícula per aquesta segona visió que tu li dones i, a més perquè tu tampoc no ets el mateix.
0: També, també tens raó.
22: Llavors això també influeix.
0: També tens raó. Estava pensant al principi, quan et pregunto sempre, escolta, quin llibre portes avui, que amb cinema faríem primer com un...
22: Un tràiler.
0: No, faríem com una organització per gèneres. Escolta, això és comèdia, és drama, és d'acció. El que passa és que és veritat que jo sóc molt simple en aquest aspecte, és a dir, a mi no em liis amb històries, i avui en dia totes les pel·lícules són una... és comèdia, drama i acció. Ah, vale, totes tenen de tot. I a mi, escolta, jo si vull riure, dona'm una comèdia i punt. No em donis després per allí un drama pel mig. Amb llibres no s'estila tant, això.
22: A veure, amb literatura sí que hi ha gèneres, però els gèneres de la literatura són més novel·la històrica, novel·la de ciència-ficció, novel·la d'intriga, novel·la policíaca.
0: De comèdia no n'hi ha tanta.
22: Hi ha difícil, molt poca, i clar, fer una novel·la només còmica és missió impossible, potser diria jo. Llavors sí que hi ha novel·les que tenen un punt més de comèdia. Una novel·la una mica... Després també serà la romàntica, per exemple. Uh-huh. Clar, una comèdia romàntica amb literatura seria una novel·la romàntica, però moltes vegades no és comèdia,
0: no,
22: és
0: correcte,
22: un drama.
0: Sí,
22: per tant, sí. a mi no m'agrada etiquetar molt la literatura,
0: no,
22: i sempre llegeixo literatura contemporània o clàssics, però no perquè tinguin un gènere en concret, sinó perquè aquesta novel·la m'agrada. I
0: però
22: ja
0: veus, el tema dels llibres s'estila més cap al drama, cap al dramón.
22: Bueno, és que suposo que deu ser difícil, i deu ser difícil fer una...
0: Sí, sí, sí.
22: Igual que una pel·lícula de risa, eh?
0: No,
22: de riure,
0: difícil.
22: Deu ser difícil.
0: Jo perquè tinc el riure fàcil, però sí, sí, hi ha gent... A veure, jo ho veig amb gent i jo em fa molta gràcia tot, i mires al costat i ningú està rient.
22: Yeah.
0: És igual, no sé. Bueno, m'ha vingut així. El llibre que t'han posat sobre la taula avui, va, Todos aman a Clara, és
22: Todos
0: del
22: Clara.
0: David... Fuenquinos.
22: Uh-huh.
0: La gràcia d'aquest llibre, com tots, jo ja he desistit, ja no li pregunto, escolta, com acaba? Acaba bé, acaba malament, se recupera, no recupera...
22: Acaba com ha d'acabar.
0: Ja no li... Això, veus? Sempre em diu el mateix, acaba com ha d'acabar. Per tant, si vols saber com acaba, te l'has de llegir. On el tens? Si vols fer un tast, a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
22: Moltes gràcies, bona setmana.
0: Gràcies, Anabel. Bueno, a la Biblioteca Pública, a la xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya tens aquests llibres, eh? Vinga, que anem directes cap a la una. Soc el Ricard Álvarez. Hem parlat ja de vagues d'ensenyament, de vagues de sanitat, de salut. Si vols, anem a posar-hi bona cara. Aviam si els que han de decidir i arreglar aquestes històries ho fan ja. De seguida tornem amb el migdia de Cope Catalunya i Andorra, i ho farem parlant, mira, d'una altra problemàtica de la societat, l'ocupació en general, si vols, i l'ocupació juvenil en particular. Hi ha una fira en marxa avui a Barcelona que pretén arreglar tot plegat. Bé, t'ho explico en uns minuts aquí a Cope Catalunya i Andorra.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Mediodía COPE desde IFEMA, la feria de Madrid en la que se está celebrando estos días el Salón Inmobiliario. Lo sé, lo estás pensando, pero vamos a ver. Granja, ¿por qué me cuenta estas cosas con la que está cayendo a nivel político? Bueno, te voy a dar todos los detalles y primero un adelantito. Esta mañana ha habido una sesión durísima en el Congreso de los Diputados. El presidente Sánchez sigue defendiendo a Zapatero pese a la imputación y a la gravedad de los delitos de los que se le acusa. Fíjate, esta mañana me acordaba de la Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado y lo que respondía cuando se negó a ver a Sánchez y se negó a ver a nadie del gobierno de Sánchez.
3: Vienen horas decisivas, cada gobierno tomará su decisión, si está del lado del crimen o del lado de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela.
0: Y las horas decisivas pues llegaron y el gobierno ha respondido defendiendo a Zapatero. ¿Será que no puede desligarse Sánchez del expresidente? Feijóo se hace preguntas.
4: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. Algunos de ustedes que siguen siendo honestos se han quedado de piedra. La pregunta es ¿por qué usted no?
0: Mira, el destrozo para el Partido Socialista y para España. Para España es increíble, es de un tamaño extraordinario y es normal que la gente honrada en el Partido Socialista esté en estado de shock. Vamos a hablar mucho de ello esta mañana, pero primero Salón Inmobiliario. ¿Qué es el SIMA? Pues mira, es ese evento internacional de referencia para el sector residencial y aquí se conectan pues inversores, profesionales particulares, las nuevas tendencias en las viviendas. Bueno, no te lo vas a creer, pero ¿sabes cuál es el país invitado? República Dominicana. ¿Verdad que te suena? Allí tienen viviendas también algunos de estos chavistas que tenían negocios con aparentemente el expresidente del gobierno. Bueno, todo esto en un país, el nuestro, en el que la vivienda es la primera preocupación de los españoles, en donde la no construcción de vivienda nueva ha disparado los precios de la vivienda de segunda mano. Las políticas del gobierno dirigidas a no construir están dejando sin proyecto de vida a millones de jóvenes y en donde alquilar es una odisea, en donde los propietarios prefieren tener cerrada la casa antes de arriesgarse a un inquiocupa. ¿Sabes, por ejemplo, a qué edad se independizan los jóvenes en España? Piensa en tus hijos, en tus nietos. Bueno, algo más de 30 años, ¿eh? Es una de las medias más altas de Europa. ¿Pero sabes a qué edad firman su primera hipoteca? Siéntate. La edad media de acceso a la primera vivienda y firma de primera hipoteca es 41 años. Con 41 años de media se firma la primera hipoteca en este país. ¿Qué proyecto de vida puedes tener así, verdad? Eso es lo que nos vamos a preguntar aquí esta mañana. En un minuto vamos a hablar con la presidenta del Consejo General del Notariado para que nos explique qué ven los notarios en sus despachos. Primero, titulares.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: ¿Y con quién? Con Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
6: Buenas tardes, Pilar.
0: Vamos allá. Cribado.
6: Sanidad aprueba la ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años. Las comunidades que aún no lo apliquen dispondrán de 6 años para incluirlo.
0: Huelga.
6: Los médicos de toda España protagonizan su cuarta semana de paros. Entre tanto, el sector educativo de la concertada anuncia movilizaciones a partir del 29 de mayo por su exclusión de la ley que tramita el Congreso para reducir la carga lectiva.
0: Putin y Xi Jinping.
6: Solo una semana después de recibir a Trump en Pekín, el presidente chino ha hecho lo mismo con Putin y también ha mostrado sintonía con el líder ruso. Para Xi Jinping, las relaciones entre China y Rusia se encuentran en el nivel más alto de su historia.
0: Acreditación.
6: El Papa León XIV ha recibido este mediodía la acreditación simbólica para el viaje que va a realizar a España entre el 6 y el 12 de junio.
0: Gracias, Ángela. Y en el deporte, ¿qué nos trae este miércoles 20 de mayo? José Luis Corrochano, buenas tardes.
7: Mirad, buenas tardes. Enrique Riquelme, candidatable a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, está compareciendo ahora mismo en un foro de expansión. Atención, porque le están preguntando sobre si se va a presentar a las elecciones del Real Madrid. Acaba de decir que es una obligación ética y moral. Y está hablando sobre si se presenta o no a las elecciones.
8: Sí, creemos que estamos trabajando, eso sí que lo digo de verdad y lo prometo, estamos trabajando 24-7, me van a echar de casa como siga así, en ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante. Uh-huh. Al menos para estas, para las siguientes, y si vamos, si no se gana, al menos que cojan alguna de estas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid, la calidad del socio, y es nuestra opinión, no tiene por qué ser la opinión de todos. Para eso debería haber democracia y ver un proyecto. Entonces, lo que te digo, no te voy a decir si hoy voy porque no lo sé. Estamos trabajando, tenemos 5 días, nos han dejado hasta el sábado, pues trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto. Había cosas que veníamos del pasado, que íbamos trabajando, gracias a Dios, porque si no es muy, mucho más complejo, y trataremos, si vamos, que me encantaría.
7: Sí, pero sí, no, está diciendo Enrique. Riquelme acaba de recordar que tiene de plazo hasta el sábado 23. Recuerdo, ha dicho, es una obligación ética y moral presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid.
0: Muchas dudas veo ahí, ¿eh, Corrochano?
7: No, no, o sea, es un sí, pero no. Sí, pero queremos, pero no oficializamos que nos vamos a presentar.
0: Pero no sabemos si podemos, porque además de tener el dinero hay que tener el aval de varios bancos. Gracias, José Luis.
7: Hasta luego.
0: Esto es Mediodía COPE.
2: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
7: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i seguim des de Catalunya. Com sempre, ja saps ja que és un plaer que m'estiguis acompanyant i que em segueixis acompanyant aquests propers minuts al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Parlem de potes, dels teòrics, de potes o de pilars, eh? Dels teòrics tres pilars de la societat. Avui t'he explicat que estan en vaga dos d'ells, salut i ensenyament. I amb un gran malestar a tots tres pilars, perquè el pilar que falta és el de seguretat i tampoc estan massa contents. Els metges i els docents de l'ensenyament públic han sortit a protestar per reclamar millores estructurals, menys pressió assistencial i unes condicions dignes que garanteixin el futur dels dos serveis. Però el mercat laboral ens ofereix avui una altra realitat complexa, gairebé a l'altre extrem de la corda, la de milers de joves que voldrien, precisament, començar a construir la seva carrera professional i es troben amb les portes tancades o amb un escenari ple d'incerteses. Perquè l'atur juvenil continua sent una de les grans assignatures pendents de la nostra economia. Segons les darreres dades de l'enquesta de població activa, la taxa se situa en el 19,3%. Ha baixat un punt en l'últim any, sí, però la precarietat i la distància entre el que busquen les empreses i el que ofereixen els joves continua sent un abisme. De fet, més del 70% de les companyies a Espanya reconeixen que tenen serioses dificultats per trobar talent jove qualificat. Per intentar capgirar aquestes xifres, avui al Palau Blaugrana es converteix en el gran motor de l'ocupació a Catalunya amb la 14a edició de la Job Barcelona. És un saló que preveu connectar al llarg de tot el dia 7.000 joves universitaris i acabats de graduar amb 80 empreses capdavanteres que busquen incorporar personal. Per parlar de com es presenta aquesta jornada i de quines són les claus del mercat laboral actual, saludo la Marta de Llauder, el CEO de Jobin Planet i coordinadora d'aquest saló. Marta, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia. Marta, moltes gràcies.
7: Estem parlant d'un saló que ja arriba a la seva edició número 14. Amb l'experiència que teniu d'anys anteriors, quin és el perfil de joves que arriba avui al Palau i sobretot amb quina actitud hi ve?
10: Doncs, bueno, sí, és l'edició número 14. És un espai on venen joves de tant estudiants com titulats, tant de perfil universitari com de cicles formatius de grau superior. Poden venir de qualsevol escola, de qualsevol background, o sigui, treballem amb tots els backgrounds i de qualsevol nacionalitat. Mm. I aquí estan trobant-se amb empreses que els necessiten.
7: Clar, reben un cop de realitat o realment surten d'aquí amb un contracte, una pràctica sota el braç?
10: No, és interessant perquè totes les empreses participants tenen ofertes de feina, de pràctiques, ofertes de graduate programs, totes venen a captar talent per posicions reals, tant del moment com futures, com posicions recurrents que sempre tenen, o sigui que és real i és una oportunitat única d'estar en contacte amb els equips de recursos humans de totes aquestes empreses, on es podran entrevistar en els seus estants i també acudir a unes 100 conferències i tallers per, bueno, dirigits a donar orientació i una realitat als joves d'oportunitat professional.
7: Les xifres de l'EPA i d'Eurostat ens diuen que Espanya està a la cua d'Europa en ocupació juvenil i 7 de cada 10 empreses diuen que no troben el talent que necessiten. On està fallant la connexió?
10: Correcte, sí que hi ha un gap aquí. O sigui, les empreses necessiten gent qualificada. La gent qualificada sí que té oportunitats, la veritat, perquè sí que hi ha oportunitats i potser el gap està en la comunicació. Pensem que a vegades els joves no arriben a les ofertes reals i per això nosaltres també estem fent aquest congrés presencial on els candidats poden posar cara i ulls a les empreses, on les empreses poden posar cara i ulls als candidats, explicar qui són, què fan, perquè trobar oportunitats, i pensem que els ponts, aquests ponts que estem creant, són molt importants per la connexió entre les empreses i els joves, que és el que els està costant, connectar amb els joves. Mm-hmm. Això els està costant moltíssim.
7: A grans trets, i ja que tenim el Saló en marxa i que teniu a 80 empreses aquí al Saló, què estan demanant aquestes empreses que avui estan aquí al Saló?
10: Doncs de tots els perfils, des d'enginyers, perfils d'empresa, perfils legals, perfils de comunicació, perfils de logística, de data science, científics, la veritat és que hi ha oportunitat per tots. Candidats sense o amb experiència, depenent de l'empresa. Paral·lelament, també és important comentar que a part de les ofertes que aquestes empreses porten i avui les venen a explicar i estan publicades al web de l'esdeveniment, que és Job Barcelona, paral·lelament tenim un track d'orientació professional on hi ha una sèrie de parades on assessorem els joves a com buscar feina, com preparar-se les eines, des de descobrir competències, revisar el currículum, fer una foto curricular professional. També amb intel·ligència artificial i realitat virtual els hi fem un track de com afrontar una entrevista o com millorar les capacitats i les habilitats de comunicació i altres habilitats. O sigui, no només és un congrés de feina, sinó que també és un congrés amb moltíssima orientació. Mm-hmm. I a més, hi ha moltes conferències on les empreses estan explicant qui són, què fan, i moltes taules rodones d'innovació, de diversitat, de gap generacional, d'expectatives. O sigui, és un diàleg entre el jove i l'empresa real.
7: Marta, s'ofereixen més de 1.000 vacants en sectors molt diversos, com deies, però el Saló no és només un lloc on venir i entregar el currículum. Aquest any incorporeu xerrades sobre intel·ligència artificial, com bé deies, mm-hmm. sostenibilitat o la gestió de la generació Z i fins i tot ulleres de realitat virtual per simular entrevistes. Com funciona exactament aquesta tecnologia i com ajuda el jove a perdre la por al procés de selecció?
10: Doncs és molt interessant perquè a través de la realitat virtual, bueno, a part de coaches, que també tenim un equip de coaches on hi poden assessorar en competències i en millores i tota la trajectòria per buscar feina i estratègia, a part tenim un setting de realitat virtual on els candidats es posen unes ulleres, ja identifiquen què estan estudiant o què han estudiat, quin tipus de feina volen trobar i ja es troben a l'altra banda, amb realitat virtual, una persona de recursos humans fent-li una sèrie de preguntes. El candidat ha de respondre i després se'ls dona un feedback d'àrees de millora en l'entrevista, de què dir, de què no dir, de com dir-ho. I això a nivell d'entrevista, però també a nivell de competències i a nivell d'habilitats de comunicació.
7: Uh-huh. Marta, per tots aquells joves que ens estiguin escoltant ara mateix i que estiguin dubtant de si apropar-se o no al Palau Blaugrana, quin consell clau els dones per aprofitar al màxim la jornada i destacar en un mercat tan competitiu?
10: Bueno, doncs és una oportunitat única, és un dia que els pot canviar la vida, perquè són oportunitats reals, empreses reals, persones reals, amb moltíssima informació, i estarem tot el dia al Palau. Es poden descarregar l'entrada gratuïtament a jobbarcelona.com, que és la web de l'esdeveniment, i accedir gratuïtament aquí, descarregant-se l'entrada des del web durant tot el dia.
7: Doncs escolteu, i suposo, Marta, venir, preguntar molt i escoltar molt també, eh?
10: escolta molt, pregunta molt, quan arribin els hi donen també un programa de totes les conferències, totes les activitats, i ser molt curiosos. Per mi la clau és la curiositat, les ganes d'aprendre, de treballar, les ganes de connectar, i també molt important la capacitat d'adaptabilitat, que avui en dia, amb tot el tema d'intel·ligència artificial, que ja és una nova competència necessària, doncs s'ha d'estar al dia constantment, i això, els joves que arriben aquí són joves curiosos, amb ganes, amb molta actitud, i és el que els diferencia dels que no venen. Clar, dels que no, dels que poden venir i no venen, no?
7: Totalment d'acord. Doncs les oportunitats estan sobre la taula, 1.000 vacants laborals, 80 empreses de primer nivell buscant talent durant tot el dia d'avui, en aquesta 14a edició del Job Barcelona al Palau Blaugrana, del qual, doncs, encara, com deia la Marta ara, pots connectar-te a la seva web, inscriure't i acostar-te. Marta de Llaudets, CEO de Jobin Planet i coordinadora del Saló, un plaer que haguis pogut estar avui amb nosaltres i obrir, espero, obrir portes a molts joves que ens puguin estar escoltant ara.
10: Segur, segur. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us esperem a Jo Barcelona durant tot el dia d'avui. Una abraçada.
7: Doncs apa, que hi ets a temps encara i és un... Aviam, que et posin 80 empreses aquí, és, vaja, jo crec que és ideal, eh? T'estalvies de fer un munt de quilòmetres. Escolta, seguro que ja has visto que Securitas Direct es ahora Verisure. ¿Y sabes por qué? Recientemente se han convertido en el número uno de alarmas del mundo y quieren unificar su marca a nivel global para que todos sus clientes estén protegidos bajo la misma marca, Verisure. Cambia solo el nombre, pero seguirán siendo los primeros en proteger con tecnología propia y exclusiva, respondiendo ante el peligro en menos de 20 segundos y ofreciendo un servicio extraordinario valorado en 9 sobre 10. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
11: Si aún no la has escuchado,
12: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
13: Pero mucha gente quizá no sabe que hoy se puede alquilar prácticamente cualquier cosa.
14: Hasta el salón de tu casa, he visto yo, el jardín, el coche, la bici, plataformas que son especializadas en algo.
15: ¿Por qué motivos ya no juegan tanto los niños de más edad a partir de los 5 o 6 añitos en la calle?
16: Ahora están en su casa. Es un poco preocupante que los niños jueguen tanto solos.
12: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
11: De lunes a viernes de 3 a 7.
17: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
18: valorado
17: en España. Vaya temazo, valorado.
18: Y otra,
17: valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: María, estás en mute.
20: Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
21: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
22: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
23: Tu verano realidad con Travelplan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travelplan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
22: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
24: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
11: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
7: Doncs Barcelona, que es prepara per rebre un dels fenòmens musicals més grans del planeta. Aquest divendres i dissabte, Bad Bunny aterra a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en una doble cita que ja ha penjat, evidentment, el cartell d'entrades exaurides. No és només un concert, és una autèntica sacsejada cultural i econòmica per a la ciutat que preveu una mobilització massiva de milers de fans d'arreu de Catalunya i de tot l'Estat. Què significa el retorn del conill dolent a Barcelona i quines dimensions té aquest desplegament? Mira, el nostre company, el José Miguel Cruz, ha parlat amb el Xavi Caminals, de Cadena 100 Catalunya, per analitzar l'impacte d'aquesta gran cita.
1: Ei, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra.
3: Mai hagués pensat que en aquest programa parlarien de Bad Bunny, però la realitat és la que és. Com deia aquell mític i llegendari periodista, José María García, somos secretarios de l'actualitat. I l'actualitat és que aquest home és un fenomen, ja fa temps que és un fenomen, i aquest proper cap de setmana actua a l'Estadi Olímpic de Barcelona, l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el Lluís Companys, aquest proper divendres, dia 22, i el dissabte, dia 23. Però qui és aquest home? D'on ve? Què fa? Per què triomfa? Què hem d'esperar d'aquesta persona? Que los abuelos como yo ya no entendemos ni cómo habla. Xavier Caminals, crack de Cadena 100, benvingut, gràcies.
4: Bon dia, José Miguel.
3: Tinc totes les esperances posades en tu perquè em facin 5 cèntims d'aquest home, de Bad Bunny, i aquest fenomen que arrossega aquest home.
4: I més com té aquesta forma de cantar que sembla que estigui cansat, no?
3: Sí, correcte, és una cosa... És que s'al·lucina, jo estic molt sorprès davant d'aquest estil de música i la manera de fer-ho.
4: Bé, s'ha adaptat molt bé als temps d'ara, en aquesta música urbana que tant triomfa, i també en crear aquests hits de xarxes socials, no? Aquests clips de TikTok, d'Instagram, i com que les seves lletres, al cap i a la fi, parlen de la vida quotidiana, de l'amor, de la festa i de temes socials actuals, doncs jo crec que aquesta ha estat la connexió que ha tingut Bad Bunny amb el públic jove, perquè jo crec que aquest concert és el concert de més FOMO, que això del FOMO n'heu parlat moltes vegades aquí a COPE,
3: sí,
4: que hi haurà aquest any a Barcelona. FOMO és això que has d'estar sí o sí en aquest concert, sí, perquè sí, si no, t'entra tristo, depressió...
3: Evento imprescindible,
4: correcte,
3: un FOMO.
4: Mira, fa pocs dies hi havia a l'Estadi Olímpic l'último de la fila,
3: sí,
4: el seu retorn als escenaris, i veies com el públic no aixecava ni un telèfon mòbil. Aquest cap de setmana, segurament, que la gent s'hi fixi, quan comenci a veure stories d'Instagram i de Facebook, veurà multitud de llums, de pantalles, de telèfons mòbils. I això és el FOMO, no? Perquè ha connectat molt bé amb aquest públic jove, que el que realment li interessa és estar en aquests concerts sí o sí.
3: Però és que aquest home, Xavi, ja va començar pràcticament triomfant,
4: Sí.
3: Des de la primera passa que va donar.
4: Sí. De fet, a Catalunya no és la primera vegada que ve. La primera vegada que ve va actuar fins i tot a la Mirona, a Sala, a Girona, amb una sala molt petita. Va fer gira per moltes ciutats d'Espanya, però ara feia 7 anys que no venia al nostre país. Va actuar al Sónar, també, i ho ha petat aquests últims anys, des de la pandèmia fins ara, amb aquestes cançons, i per això no només farà 2 estadis olímpics al nostre país, sinó que farà 10 concerts a Madrid.
3: Brutal.
4: Amb aforaments de milers i milers i milers de persones. Prova d'això és que fins i tot els premis Grammy, els més importants de la indústria musical a nivell mundial, l'ha premiat 3 vegades, aquest any una altra vegada, ha guanyat més de 10 premis Grammy llatins, bé, i evidentment altres molts premis a nivell mundial, com ser un dels líders en reproduccions a plataformes digitals com Spotify.
3: És al·lucinant. Jo, però, clar, això suposo que és un fenomen generacional, evidentment, perquè suposo també que no estic sol en aquest sentiment de desconnexió en funció de l'edat.
4: Clar, és evident, vull
3: dir, és una qüestió brutal.
4: Ha col·laborat amb artistes de la seva edat,
3: sí,
4: gent,
3: sí,
4: com
3: sí.
4: Rosalía, sí, sí. J Balvin, Drake. No ha col·laborat amb Celine Dion, no ha col·laborat amb Adele, no? Perquè són altres estils musicals i altres generacions.
3: Com entenem la qualitat musical, Xavier? Des d'un punt de vista d'una persona, quan podem parlar de qualitat musical? Perquè, clar, aquest home innegablement triomfa, arrasa. Bueno, però escoltes la seva música i propis contemporanis diuen, bé, és que és una altra història.
4: Però que t'enganxa la seva música.
3: Sí, home, lo de les nòvies jo la tarareava.
4: Vull dir, ara ens passarem tot el matí tararejant aquesta cançó, més multitud d'altres cançons que té ell. Aquest és el secret. Bé, la música té aquestes tornades, que el que fan és enganxar, i aquestes tornades ara no només fem que les cantem nosaltres, sinó que van acompanyades de moments de la gent a les xarxes socials.
3: 2 estadis olímpics, eh?
4: Sí, són gairebé 100.000 persones.
3: És que és brutal.
4: És molt, a part dels VIPs que hi aniran, perquè, clar, puc posar l'exemple de l'última de la fila, vull dir, ells tenen els seus músics al darrere, actuen, hi ha una pantalla gegant, evidentment, perquè hi ha milers de persones, però aquests concerts s'escapen, van més enllà de la música, no? Han de crear un espectacle, hi ha pirotècnia. En el cas de Bad Bunny, en els seus concerts hi ha fins i tot una caseta VIP, que a mi, aquesta caseta és una caseta rosa, que a mi em recorda molt a la caseta del Follet Tortuga de Bola de Drac, i allà s'instal·laran uns VIPs, que per exemple, al concert de Puerto Rico de fa pocs dies hi havia LeBron James, i s'especula que en el concert de Barcelona hi pot haver-hi molta plantilla del Barça, perquè molts dels jugadors actuals del Barça, per edat, que tenen 20 i vols,
3: clar, clar,
4: doncs volen i han demanat entrades per anar al concert de Bad Bunny, i que podrien instal·lar-se en aquesta caseta VIP, que és un altre dels atractius dels concerts d'ara. No només hi ha hagut VIPs o hi haurà VIPs en el concert de Bad Bunny, sinó Rosalía també cada dia en els seus concerts al Palau Sant Jordi o a la seva gira convidava a un VIP on feia algunes declaracions de la seva vida personal.
3: Hi ha un rumor, no sé si és cert, que Rosalía també assistirà a aquest concert. Havia llegit por ahí.
4: Això no t'ho puc confirmar.
3: Això...
4: Tampoc puc confirmar-ho dels jugadors del Barça. És que, esclar, són molts de rumors que poden anar a visitar aquesta caseta VIP, que és una caseta VIP on hi haurà també televisors, sofàs... I tot això està ben bé al mig de l'estadi olímpic, al mig dels concerts on Bad Bunny fa els seus directes. Que va més enllà del que és un concert puidú, no? Que és, tu seus al teu lloc de l'estadi olímpic i és com veure una sèrie o una pel·lícula.
3: Un espectacle, que tu deies, un espectacle, un show.
4: Una obra de teatre, van passant coses.
3: Clar, és que ha evolucionat molt aquest tipus de concerts. I la darrera pregunta que et faré, Xavier, és més una opinió teva sobre com ho veus i com no ho veus. Per què música com aquesta triomfa? Per què? En quin moment és la clau per aquest tipus de música que ja és una revolució del reggaeton, ja va un pas més enllà del reggaeton, triomfa d'aquesta manera? Arrasant.
4: La incertesa dels artistes d'anar provant nous estils musicals i les facilitats tecnològiques que hi ha ara mateix. Als 70-80 triomfava el rock, després va venir també el rock fusionat amb la música electrònica, el pop, ara és la música urban, el reggaeton, el trap... Tot va evolucionant.
3: Al·lucinant.
4: I el que ens queda per descobrir, suposo.
3: Companys de Cadena 100, Xavier Caminals, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
3: Els companys de Cadena 100 que ens han fet 5 cèntims d'aquest concert que aquest cap de setmana omplirà divendres i dissabtes dos estadis olímpics, Lluís Companys. Bad Bunny.
7: Gràcies. Jo tampoc l'entenc, la veritat. Deu ser una cosa d'edat, però és veritat, ni l'entenc a vegades i també em dona aquesta sensació de cantar sense ganes. Dic que deu ser una sensació perquè de ganes en deuen de posar, espero, però és aquesta sensació. Bé, arribem a 2:15. De seguida fem una ullada a la informació meteorològica, a l'estat de la xarxa viària catalana i fem 5 cèntims també d'informació esportiva, del que ens explicaran a Esports Cope Catalunya i Andorra. I de seguida també, abans de les dues, parlarem de noves tecnologies, que això també és un tema que va rapidíssim i que has d'estar al dia, que te la poden colar per qualsevol lloc i s'ha d'estar al dia. A vegades costa, fa mandra, però s'ha d'estar al dia. Tot això ho farem en els propers minuts aquí al migdia de Cope Catalunya i Andorra. Ara, de seguida, informació meteorològica i estat de la xarxa viària catalana.
0: Migdia.
2: Cope Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
5: Cope Tarragona.
0: 93.5 FM.
6: ¿Te han denegado la invalidez?
8: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
6: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
25: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
26: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
27: Quina raó mou el teu món?
28: Lo futur del Pere.
29: Algun dia tenir el meu propi piset.
30: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
31: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi.
10: Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
13: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
14: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
13: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
14: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
15: Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
13: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
14: Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE.
13: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Què tal, com estàs? Ja han tocat les senyals de dos quarts de dues. Soc el Ricard Álvarez, això és Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Anem a fer un dels esports predilectes, sobretot quan entres en un ascensor, que és parlar del temps, de la informació meteorològica, i més, segons ens diuen que ve, bueno, ve el que ve. De fet, al calendari anem cap on anem. Vinga, prepareu les ulleres de sol, però no us feu del tot... Vaja, que no us confieu del tot. Perquè aquesta tarda tindrem un cel generalment clar o només enterbolit per algun núvol alt, tot i que a darrera hora de la jornada començaran a treure el nas algunes boires a la costa de Tarragona. Atenció, però, si sou a la muntanya, a partir del migdia creixeran nuvolades potents al Pirineu, al Prepirineu i cap a les comarques de Girona. De fet, de cara a la tarda s'escaparà algun xafo.

0: fluix de component sud, tot i que farà una mica de gresca amb algun cop moderat a la meitat sud. En resum, tarda de sol, calor i algun paraigua obert al Pirineu. Per tant, escolta, gaudeix de l'exterior, passeja i no et faci por el temps. Vinga, el trànsit. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda. Doncs circulació en general tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària. Sí que a l'extrem nord de Barcelona veiem aturades en algunes vies que enllacen amb un d'ús de la Trinitat. Sobretot a la ronda litoral de Barcelona sí que hi ha retencions, 2-3 quilòmetres entre el Bon Pastor i el nus de la Trinitat. I també just al darrer quilòmetre no arriba. De la Pota Nord, B20, venint des del Maresme, un petit tram d'aturades ja enllaçant amb el nus de la Trinitat. Res de l'altre món. De la resta de la xarxa viària, unes obres, l'autopista AP7 a Subirats, en sentit nord, sobretot molta prudència a l'hora de circular per aquest tram de l'AP7, però vaja, com et deia, en general i de moment a les principals carreteres i autopistes catalanes encara podem parlar de circulació força tranquil·la.
0: Doncs és una sort. Gràcies, Roger.
1: A reveure.
0: Home, el xiulet aquest ja vol dir que hem de parlar d'esports. Avui ho fem amb l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, Ricard, com estàs? Ja ho vam muntar així perquè hi hagi similitud entre aquesta música mogudeta d'acció esportiva i també aquest indicatiu del que bàsicament ens ocupa, que és el futbol, no?
0: Sí, i tant. El futbol i si vols parlem del Barça i de fitxatges, de mercato, com dieu vosaltres,
2: sí,
0: flic renovat.
2: És un tema que ens ocupa durant tota la temporada, però és cert que, com és el cas, quan acaba una temporada futbolística, doncs comencen a sortir noms entre els que poden arribar, els que poden sortir o els que tenen un futur incert, i d'aquest cas hem de parlar del Futbol Club Barcelona i de Marcus Rashford, que, com saps, si no ho recordo, està cedit al conjunt blaugrana aquesta temporada pel Manchester United. I hem de dir, ho explicarem, ampliarem aquesta informació a partir de les 3:05 a l'edició d'avui d'Esports Copé, que les dues parts, o gairebé et diria les tres, tant el United, però sobretot el Barça i el futbolista, volen continuar aquesta relació, que ha estat de cessió aquesta temporada. Hem de dir que el gran valador, més enllà que Rashford està molt satisfet al Barça i a Barcelona, és Hansi Flick, que el vol per configurar i seguir configurant i formant part d'aquest atac del conjunt blaugrana, però hi ha un tema econòmic. Saps que el Barça ve marcat en les últimes temporades per l'economia, que ho marca i ho determina tot en el conjunt blaugrana, i en això estan les dues parts, tant el Barça com en aquest cas el Manchester United, que és el propietari dels drets del futbolista. Hi ha un tema econòmic, és un tema econòmic, i el que es contempla és que Rashford es quedi al Futbol Club Barcelona una temporada més, s'ha dit. Estem a dimecres, és a dir, que estem a l'equador de la setmana, i venim parlant molt, i ho continuarem fent avui, del Girona, que té una autèntica final el proper dissabte a Montilivi a partir de les 9 de la nit contra l'Elx. Només li val la victòria per seguir a primera. Recordo que la travessa és fàcil, guanya el Girona, es queda a primera, empata o perd el Girona, per la categoria. Ara està ocupant posició de descens. Avui ens acompanyarà un històric del Girona, és Pere Pons, actual jugador de l'AEK de l'Arnaca, que malauradament la temporada 2018-2019 ja va viure un descens de primera a segona. El Girona va tenir un tram final de temporada horrible, l'està tenint ja, van quedar 10 jornades sense guanyar, que van acabar amb el conjunt català perdent la categoria. També tindrem avui protagonistes de luxe Esports Cope, Pere Pons i el jugador de l'Espanyol, Antonio Roca. I deixen que faci un últim apunt, és una referència de l'àmbit poliesportiu, perquè estem molt pendents de com acaba la fase regular de la Lliga Endesa, però pensant en el play-off i en un dels conjunts catalans que tindrem a la post-temporada, que és el Joventut de Badalona, la Sisa Joventut, s'ha reforçat de cara al play-off perquè no hi és Antetomi, que per lesió es perd el que queda de temporada, incorpora un pivot francès, Janis Moren, de 32 anys i 2,08 d'alçada, que signa fins al final de temporada. També venim explicant que no sigui que d'aquí a les 3:05 minutets tinguem algun altre capítol del serial Xavi Pasqual al Futbol Club Barcelona, però la referència que ens ocupa aquesta hora, i perquè la gent ho sàpiga, és aquest reforç de cara al play-off de la Lliga Endesa de la Sisa Joventut.
0: Per cert, Xavi Pasqual, que hores d'ara està més fora que dins, oi?
2: Sí, ho venim a explicar.

0: ser setmanalment als jutjats. Jonathan Andic, per cert, va presentar la jutgessa instructora número 5 del jutjat de Martorell proves com la seva recent paternitat per descartar una fuga davant de la seva imputació judicial. Anem amb Yolanda Canales, que per cert tenim diversos temes hores d'ara de l'actualitat, de successos i de tribunals. Comencem amb el cas de Jonathan Andic. Yolanda Canales, quina és l'última hora i les noves claus d'aquest cas?
1: La clau està en la interlocutòria de la jutge de Martorell, que dibuixa un panorama, podem dir, complicat per a Jonathan Andic, si bé només hi ha indicis, que no proves, perquè en el moment de l'accident, de la caiguda d'Isaac Andic a Montserrat, tots dos estaven sols. La jutgessa, però, parla directament d'una possible motivació econòmica i assegura que existia una mala relació entre pare i fill des de feia anys. Segons la magistrada, el conflicte hauria començat el 2015, quan Isaac Andic va deixar temporalment l'empresa i va donar més responsabilitats al fill, una decisió que després va rectificar tornant al capdavant de Mango, i a partir d'aquí la relació es va deteriorar. La jutgessa també dona molta importància a unes converses de WhatsApp entre tots dos. D'aquestes converses, diu, se'n desprèn una obsessió pels diners per part de Jonathan Andic i fins i tot el fet que hauria arribat a demanar al pare una herència en vida. Un altre element clau, segons l'escrit, és que Jonathan Andic va saber a mitjans del 2024 que el seu pare volia modificar el testament per destinar part de la fortuna familiar a una fundació social. A partir d'aquell moment, diu la jutgessa, el fill hauria intentat reconciliar-se amb ell, amb el pare. I és en aquest context que es produeix l'excursió a Montserrat. Això va ser el desembre del 2024, on Isaac Andic va morir després de caure per un barranc. La magistrada considera especialment rellevant que el Jonathan hagués visitat la zona 3 vegades els dies previs als fets. A més, l'escrit judicial posa el focus en diverses contradiccions del fill durant la investigació. Per exemple, primer va explicar que el pare havia caigut mentre feia fotografies, però després en va modificar la versió. També hi ha diferències entre el que va dir els Mossos i el que va explicar als serveis d'emergència en les trucades posteriors a la caiguda. La jutgessa també destaca que les lesions del cos no encaixarien, segons la investigació, amb una simple relliscada accidental. La caiguda, es diu a l'escrit, es va produir com si l'Isaac s'hagués llançat per un tobogan amb els peus per davant i totes les lesions estaven al costat dret i tenien forma ascendent, si bé no presentava lesions als palmells a la mà, per exemple. Però la instructora també para especial atenció en l'informe elaborat per la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos i que va fer 10 simulacres en la zona. Aquí és on entra en joc una petjada. Doncs bé, els agents, per tal d'aconseguir una marca de terra similar a la que es va trobar en el punt on va caure Isaac Andic, es diu el text, és necessari que es faci com a mínim 4 vegades en els dos sentits fent moviments cap endavant i cap endarrere. I per fer aquesta marca, diu, cal fer l'acció de forma deliberada. I encara hi ha un altre element que la magistrada considera sospitós, la desaparició d'un telèfon mòbil de Jonathan Andic.
0: Gràcies, Yolanda. Completa la informació. És un tema d'11 hores d'ara, policial, d'investigació, d'instrucció judicial, i com dèiem, així està el tema de Jonathan Andic respecte doncs a la mort del seu pare. La família de Jonathan Andic va presentar ahir un comunicat on reiterava la innocència, en aquest cas, de Jonathan Andic i la seva completa disposició a col·laborar amb la justícia. I marxem cap a Figueres, Yolanda, perquè també és un tema doncs absolutament execrable i aquest cas potenciat per un error de qui havia de protegir amb aquesta dona de 33 anys. Avui, 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim d'una dona de 33 anys que hi va morir apunyalada a la llum del dia al carrer Josep Tarradellas de la capital de l'Alt Empordà. I els Mossos han detingut un home de 48 anys, bé, pràcticament ja va ser detingut al lloc dels fets, exparella de la dona. I aquí ve, encara potenciat, l'horror. El detingut tenia un ordre d'allunyament vigent que ja hauria incomplert dues vegades, l'última aquesta mateixa setmana. Un cas, Yolanda, on és una evidència que la seguretat cap a aquesta dona de 33 anys ha fallat totalment, Yolanda.
1: evidentment, alguna cosa ha fallat. I és que pareu atenció a la cronologia de tot plegat. L'individu

0: Aquest mateix dilluns ja havia estat condemnat a 6 mesos de presó per maltractar la víctima, l'Erika, de 33 anys. Ella havia acceptat la pena i se li havia imposat també una ordre d'allunyament de 250 metres i incomunicació amb ella durant un any i 4 mesos. Però hores més tard va ser detingut després d'haver-la tornat a lesionar i la víctima va quedar citada per ser explorada pel Florença i per declarar davant el jutge de guàrdia. Dimarts, però, la noia no es va presentar i el detingut va quedar en llibertat. Hores després va tornar a ser detingut, aquest cop però com a presumpte autor de l'homicidi de la víctima. I tenint en compte tot aquest recorregut, sí, alguna cosa ha fallat, segons ha dit l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, qui ha admès també que calen explicacions.
1: L'incident, l'assassinat d'ahir, ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
0: L'alcalde ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el detingut, d'acord amb la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació del 2020, conjuntament amb el Departament d'Igualtat i Feminismes.
2: Doncs sí, a les pròximes reunions que hi hagi per part de la policia i també de la justícia, que el cas de la Erika estigui damunt de la taula. Una dona de 33 anys, malauradament avui morta. I continuem a la zona, marxem ara a Cadaqués, perquè fa 4 anys una nena de 10 anys va resultar ferida greu després de ser atacada per un senglar a la platja gran de Cadaqués. Ara la família denuncia que l'Ajuntament continua sense donar resposta a la reclamació patrimonial que van presentar per danys físics i psicològics que va patir la menor. Si no hi ha moviments aviat, Yolanda Canales, el cas podria arribar als tribunals.
0: El cas es remunta a l'estiu de 2022, quan la nena va ser atacada per un senglar a la platja gran de Cadaqués, de nit i en una zona on hi havia moltes famílies i criatures. La menor va patir una ferida molt greu a la cama, amb una cicatriu que encara avui és molt visible, i també seqüeles psicològiques importants. De fet, la menor, que ara ja és adolescent, continua arrossegant aquestes seqüeles físiques, no es pot operar de la cicatriu perquè el creixement no s'ha completat i això requerirà futurs tractaments mèdics que, a més, són costosos. 4 anys després, la família denuncia que continua atrapada en un laberint administratiu. Reclamen uns 70.000 euros d'indemnització pels danys físics i emocionals, però asseguren que l'Ajuntament de Cadaqués encara no els ha donat cap resposta. L'advocat de la família, Xavier Coca, lamenta que el consistori hagi anat allargant el procés durant anys i sense concretar res.
3: Si realment l'Ajuntament doncs continua sense donar-nos una resposta, evidentment no ens quedarà més remei. Portem ja més que, bueno, pràcticament 4 anys des de que van passar els fets, 2 anys pràcticament, més de 2 anys des de que es va presentar totes les reclamacions quantificant el dany, i clar, evidentment no podem seguir esperant. Nosaltres no és que haguem rebut un no de l'Ajuntament, sinó simplement l'Ajuntament porta, bueno, anys dient-nos que ens dirà alguna cosa, que s'ho estan mirant.
0: Segons la família, el problema dels senglars a la zona ja s'havia denunciat abans de l'atac i, de fet, asseguren que després del succés es van prendre mesures que van permetre solucionar la situació en menys de 48 hores. L'advocat considera que això demostra que existia un problema conegut i que, per tant, hi podria haver responsabilitat per part de l'administració.
2: Gràcies, Yolanda. Canviant de tema, marxem ara cap a Barcelona, perquè la capital catalana s'està convertint en una ciutat de neons i persianes que no baixen mai? Preguntem. Segur que tots els barcelonins ho han vist i també tothom que va cap a Barcelona ocasionalment, caminem pel centre, i on abans hi havia una merceria o una botiga de tota la vida, quina pena el seu tancament? Un es pregunta si no podria haver-hi una venda o una compravenda, en aquest cas pública, per salvaguardar aquests establiments. Doncs abans hi havia una botiga centenària, ara trobem la modernitat, un súper de conveniència al costat d'un altre. L'Ajuntament ha decidit que ja n'hi ha prou i ha congelat les llicències durant un any, a partir d'avui, per intentar aturar aquest augment que amenaça amb carregar-se la essència dels barris de la ciutat. Però n'hi ha prou amb aquesta moratòria d'un any? Ens dona la resposta amb aquesta pregunta potser complicada, Guillem Castro.
4: Si fan el recorregut des de plaça Catalunya cap avall, la imatge repeteix cada pocs metres. Supermercats de 24 hores i botigues de carcasses de mòbils que apareixen com bolets. No és una percepció vostra, no. L'Ajuntament de Barcelona ja en té comptabilitzats uns 1.300 a tota la ciutat. La situació ha arribat fins a un punt que el consistori no ha tingut més remei que moure fitxa amb un veto de 12 mesos a noves obertures. L'objectiu? Guanyar temps per redactar un pla urbanístic que salvi el comerç de proximitat abans que sigui massa tard. Des del sector comercial, la sensació és que anem tard i que les regles del joc no són iguals per a tothom. Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, denuncia que tot i havia un pla d'usos, molts busquen la trampa per esquivar la llei.
5: Existeix una normativa, que és el pla d'usos, que intenta justament regular la proliferació, l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs, com de categories de que s'implanten de forma massiva, podríem dir, no? O que molt abundant, per entendre'ns.
4: I les dades li donen la raó. En les darreres inspeccions, la meitat d'aquests súpers acumulaven infraccions. Parlem de més de 1.400 faltes per temes de llicència, però també per qüestions laborals. El problema no és només que n'hi hagi molts, sinó que estan degradant zones molt concorregudes de la ciutat com la Rambla Catalunya o el Passeig de Gràcia. L'Alvira alerta que si no es posa ordre, les grans marques acabaran marxant de Barcelona.
5: És que la proliferació d'aquest tipus d'establiments fa minvar els visitants d'altres negocis. Si un carrer perd el seu atractiu comercial perquè canvia la demanda. Si tu canvies l'oferta, no ho controles, llavors t'arriba altres tipus de visitants.
4: De moment, el comptador s'ha aturat per a les noves llicències. Ara caldrà veure si aquest any de pausa serveix per posar ordre a un model comercial que, segons els veïns i les entitats, està deixant al centre de la ciutat sense identitat.
2: Gràcies, Guillem. És evident que la resposta a la pregunta que he llançat públicament la determinarà el temps, però considerem que és una autèntica pena el tancament de locals del comerç centenaris. O que faci 50 anys, formen part també del paisatge de les generacions. Anem a publicitat al migdia de Cope Catalunya. Però tornem. Compte també amb aquesta dada. Estem perdent platges a l'àrea metropolitana de Barcelona un 25% en una dècada. I també anirem, en aquest cas, al Saló Jo, al Palau Blaugrana, buscar avui feina. Publicitat i tornem.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
8: ¿Quieres contarnos algo?
7: Escribe a Pilar García de la Granja.
8: En Facebook busca Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE.
9: Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
10: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: Vente a la Mutua y todos contentos.
11: Condiciones en Mutua.es.
12: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
13: Yo no paro de darle vueltas a esto.
14: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
15: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
16: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
17: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
18: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
19: Carglass cambia, Carglass repara.
20: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
21: Parece sencillo, pero se tarda meses.
20: ¿Cómo?
21: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo Es que no es sencillo.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
2: Com dèiem, les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% amb el període 2012-2022, segons l'últim estudi de l'ENS. En aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa de temporals i augment del nivell del mar, Yolanda Bernal.
1: En aquest període, Sergi, s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. La pitjor part d'aquesta regressió se l'enduen les platges del tram nord, amb una pèrdua global de sorra del 34%. I Montgat és el municipi amb una situació més extrema, amb un retrocés del 66%. En el cas de Barcelona Ciutat, l'estudi constata una pèrdua del 29% de la superfície. A la zona del delta del Llobregat, el retrocés també és del 29% en global. Les platges més malmeses són les del Prat de Llobregat, Viladecans, Castelldefels i Gavà. El vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, Antoni Balmont, anuncia 20 milions d'euros en un pla per recuperar les platges, condicionat a ajuts del govern central i de la Generalitat.
3: I té que haver ja més paraules i més fets, més compromís. Això ara, d'aquí a uns dies, és el que anirem a reclamar una altra vegada. Però nosaltres no anem només a demanar. Anem, com sempre, a buscar aliats. I aquesta aliança passa per un compromís ferm de l'administració metropolitana dient que estem disposats a posar aquests diners en un pla d'actuació que ens permeti, evidentment, actuar.
1: Si hi hagués entesa, Balmont estima que la burocràcia i la redacció del projecte faria que les primeres accions s'executessin com a molt aviat de cara a la temporada de platges del 2028.
2: Segons l'enquesta de la població activa, el passat mes d'abril la taxa d'atur juvenil es va situar en un 19,3%. Ha baixat aproximadament un punt en un any. Per això és important esdeveniments com el que avui celebra el Palau Blaugrana de Jo Barcelona, edició 14. 7.000 joves que busquen feina, universitaris, acabats de la seva titulació, amb 80 empreses nacionals i internacionals referents en molts sectors que busquen treballadors d'aquest perfil. Mar Puerto, com va la jornada?
22: Se celebra durant tot el dia al Palau Blaugrana i més del 70% de les empreses a Espanya reconeixen que tenen dificultats per trobar talent jove qualificat. De fet, Espanya està per sota de la mitjana europea en ocupació juvenil. Sobre el tema i el perfil de joves, hem parlat amb la Marta de Lleudets, CEO de Jobbing Planet i coordinadora del Saló.
23: Tant estudiants com titulats, tant de perfil universitari com de cicles formatius de grau superior, poden venir de qualsevol escola, de qualsevol background, o sigui, treballem amb tots els backgrounds i de qualsevol nacionalitat. Mm. I aquí estan trobant-se amb empreses que es necessiten.
22: I què és el que ofereix Job Barcelona? Conèixer ofertes com pràctiques, primeres feines, ofertes laborals i formació contínua. S'ofereixen més de 1.000 vacants laborals per perfils diversos i molt demandats. Se celebren també conferències, taules rodones i s'aborden temàtiques que estan a l'ordre del dia del món laboral, com per exemple la intel·ligència artificial, entre d'altres. I a més també s'orienta els joves en el diagnòstic de competències, millora del currículum, simuladors d'entrevistes, tallers pràctics, orientació en processos de selecció o fins i tot posen a prova les seves habilitats amb una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual per preparar entrevistes de feina.
23: Totes les empreses participants tenen ofertes de feina, de pràctiques, ofertes de graduate programs, totes venen a captar talent per posicions reals, tant del moment com futures, com posicions recurrents que sempre tenen, o sigui que és real i és una oportunitat única d'estar en contacte amb els equips de recursos humans de totes aquestes empreses, on es podran entrevistar en els seus estants i també acudir a unes 100 conferències i tallers per, bueno, dirigits a donar orientació i una realitat als joves d'oportunitat professional.
22: Per tant, un esdeveniment que serveix per crear ponts i connectar les empreses amb els joves.
2: I marxem al Palau Blaugrana i saludem a Josep Mancebo, responsable de talent de Danone Iberia, una de les empreses que participen en aquest saló. Josep, bon migdia.
24: Moltes gràcies, Sergi.
2: Què tal la vostra experiència amb el Saló Jo Barcelona?
24: Doncs mira, nosaltres som assidus en aquest saló, estem aquest any un any més, i al final és un espai molt bo per la ciutat de Barcelona. Tenim una gran afluència, vull dir, ha obert fa una estoneta i estem veient que la recepció aquest any també serà bona. i esperem doncs, poder conèixer molta gent i molt talent que pugui d'alguna doncs, manera entrar en contacte amb les vacants que tenim obertes a dia d'avui a Danone i poder fer aquest maig que hem vingut a buscar.
2: Quantes vacants teniu hores d'ara? I sobretot, què és el que esteu buscant? Una mica, quin és el perfil de persones per ingressar al que seria la plantilla de Danone? Esteu buscant amb aquest saló?
24: Sí, mira, nosaltres, és a dir, busquem perfils de diferents tipus, busquem o perfils per fer pràctiques que encara estiguin estudiant els seus cicles universitaris o els seus postgraus. Després també busquem perfils de recient graduats, on ja doncs, vulguin incorporar-se en el mercat laboral i que hagin finalitzat doncs, el que són les pràctiques obligades de la carrera o de la universitat. I després busquem també professionals amb experiència. Un dia com avui, una jornada com avui, és molt enfocada al talent jove. Val? Estem justament connectant doncs, amb gent i en l'estant on se'ns apropava molta gent doncs, de segon, tercer, quart de carrera que volen com començar a tenir les primeres experiències professionals i provar-se en diferents àrees no?, per aprendre i per veure cap a on desenvolupar la seva carrera professional. Aleshores, Sergi, contestant a la pregunta de quantes vacants tenim, mira, actualment anem amb una llista de 40 posicions de pràctiques que tenim actualment obertes a Danone Iberia, en tots els nostres sites de llocs de feina i oficines que tenim tant a Barcelona com Madrid com Lisboa. I anem amb aquest pool de 40 posicions de pràctiques per poder doncs, una mica omplir a través de la jornada d'avui.
2: I avui aquestes vacants estaran cobertes, com a mínim és el vostre objectiu.
24: Sí, em preguntaves també abans no, que com connectem amb el talent. No? D'alguna manera, l'objectiu avui és poder conèixer-los, tenir-los registrats en el nostre ecosistema i a partir de demà ficar-nos a treballar per comprendre millor els perfils, anar-los coneixent i la idea és aquesta, poder cobrir aquestes vacants amb tot el pool de talent que tenim avui a disposició i que per lo que estem veient en quant a assistència doncs pinta força bé.
2: Josep, tu estàs buscant aquest talent, és la teva feina i és el teu treball. Me'n vaig a l'altre costat de la taula. La persona jove, que tu has parlat, aquest recent graduat, també fins i tot podria anar amb aquesta professional amb experiència que tu necessites. Com han d'encarar aquesta entrevista? És a dir, quin és el millor camí en aquest cas d'accés al treball? Perquè potser hi ha aquest sentit del currículum fred amb un paper, ja sigui digital, de dir on has treballat, ha quedat ja anacrònic?
24: Totalment, vull dir, et diria per dues vessants. Una, per un tema de sostenibilitat, vull dir, si no, en el passat anàvem a foros diguem, i tornàvem paperasses enormes de paper, aleshores això totalment ja no ho fem. I també per un tema de protecció de dades, necessitem fer registres que el faci l'usuari en una base de dades determinada. Aleshores, nosaltres la forma que tenim de connectar amb qualsevol talent és a través de la nostra pàgina web, els hi facilitem, diguem, l'accés directe aquí mateix en l'estand i us poden registrar ràpidament en l'estand per poder tenir, diguem, els camps bàsics que ens permetin després trobar aquest talent a la base de dades un cop haguem de fer el match entre les posicions i el talent. Aleshores, totalment, Sergi, vull dir, la idea del currículum de paper ha passat a millor vida i ens movem, diguem, amb els nostres softwares de talent que disposem.
2: Sí, sí.
24: També hi ha altres plataformes com LinkedIn, que també per professionals amb més experiència doncs és un bon canal on estem també molt actius per connectar amb el talent més sènior o més experiència.
2: Josep Mancebo, responsable de talent de Danone Iberia des del Saló Jo de Barcelona. Gràcies per aquest temps aquí a la migdia de COPE Catalunya. Gràcies, Josep. Bon migdia.
24: Moltes gràcies, Sergi. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
4: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: Murprotec.
2: Nou minuts i arriba Esports Cope. Està tota la redacció d'Esports ja treballant i crec que estem pendents de dos equips, del Barça femení i del Girona. Déu-n'hi-do quines hores prèvies. Joan Batllori, benvingut. Bona tarda.
8: Bona tarda, Sergi. Sí, protagonitzen les dues grans cites futbolístiques del cap de setmana aquest dissabte. El Barça femení, que continua preparant la final de la Champions d'Oslo contra l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez. Pere Romeu, el tècnic del Barça, espera poder comptar amb Irene Paredes i amb Graham Hansen, que surten de lesió per aquesta final. I el Girona, enfocats en la final de dissabte contra l'Elx, final per la permanència, es prepara una gran rebuda a l'equip per afrontar la cita amb la moral al màxim. El Barça masculí, Fermín, operat amb èxit de la fractura al cinquè metatarsià del peu dret, comença el procés de recuperació, es perd el Mundial. A l'Espanyol, tranquil·litat. Abans d'afrontar el darrer partit de la temporada contra la Reial Societat a Cornellà al Prat, l'equip està salvat i té fins i tot encara alguna remota possibilitat de jugar a la Conference la propera temporada. Avui en parlarem amb el futbolista de l'Espanyol, Antonio Roca. El Joventut fitxa abans del play-off, Yanis Moren, pivot francès, signa fins a final de temporada, i en waterpolo el Sabadell jugarà la final de la Lliga masculina contra l'Atlètic Barceloneta després d'eliminar ahir el Barcelona per 14 gols a 12 en el tercer i definitiu partit de la semifinal.
2: Doncs com cada dia, Joan, jo em quedo a escoltar la ràdio, a escoltar el teu programa. Et deixo aquí el micròfon blau.
8: Gràcies, Sergi, que vagi bé.
2: Arriba línia COPE a les 3, l'inici de la tarda amb Pilar García Muñiz i 3 i 5, com sempre, Esports COPE amb Joan Batllori.

0: Vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimecres, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda i ho fem abordant l'actualitat del Barça masculí i del femení. La del masculí amb l'Helena Condis. Hola, Condis, bona tarda.
1: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
0: Que l'equip ha tornat a la feina ja per preparar l'últim partit de la temporada a València aquest dissabte i molts futbolistes ja pensant en el Mundial i pensant en el futur. És el cas de Rashford, que jugarà al Mundial i que no està clar el seu futur en clau blaugrana.
1: Tenim clar que ell es vol quedar al Barça, això ja ho hem anat explicant, i el que ens diuen fonts properes al jugador i també ens fan veure des del club, des de la direcció esportiva, és que Flick comptaria amb ell la propera temporada, que li agradaria que es quedés. Ara mateix Rashford només pensa en seguir de blaugrana, és a dir, no té ni pla B ni pla C després de que el tècnic li hagi comunicat que voldria que seguís un any més o que ampliés la seva estada a Barcelona. Les dues voluntats, per tant, estan clares, jugador i entrenador. Ara tot depèn del club i de les negociacions que puguin fer amb el Manchester United. La qüestió econòmica pot ser un impediment perquè el conjunt anglès demana 30 milions d'euros, era una sessió amb compra de 30 milions d'euros, i pel que ens diuen ara mateix, el United no contempla allargar un any més aquesta sessió. Per tant, doncs aquest és el punt que pot fer que Rashford es quedi o no en funció de com avancin els contactes, les negociacions entre Deco i el Manchester United. El que està clar és que Rashford es vol quedar i que Flick voldria que es quedés.
0: Molt bé. Després hi ha el cas de Cancelo, que també és l'altre futbolista cedit, que és un tema similar. Flick voldria que seguís, el jugador vol seguir també, i aquí amb qui s'ha de negociar és amb el Hilal, no?
1: El Hilal, que demana uns 15 milions d'euros per Cancelo, això també és un obstacle a nivell econòmic pel Barça. No vol dir que el Barça no els tingui, evidentment els té i estarà la regla 1-1, és a dir, després de 4 anys sense poder fitxar amb normalitat, la Lliga li donarà el vistiplau després de la sortida de Robert Lewandowski, però clar, evidentment hi ha altres prioritats, com un davanter centre potent, una estrella que marqui gols, i un central. Cancelo, jo crec que aquí el que remarà a favor del Barça i el que ajudarà que es materialitzi, es cristal·litzi aquesta operació és Jorge Méndez, ja saps que és l'agent de molts futbolistes del Barça, i Joan Laporta i la direcció esportiva té plena confiança en que el superagent ho faci possible. Cancelo, sense cap dubte, ha passat a ser el titular indiscutible per davant de Valde, tot i que ja vam explicar, Joan, que Valde, de la mateixa agència que Cancelo, també representat per Jorge Méndez, no té cap intenció de sortir del Barça, tot i que han arribat propostes, han arribat ofertes per ell.
0: Molt bé, Helena, i Fermín ho ha parat amb èxit i a més acaba de fer una primera reacció després de la lesió a xarxes socials, eh?
1: Sí, ell mateix ha escrit a les seves xarxes socials, al seu compte d'Instagram, amb una foto aixecant el dit polze i el peu embenat, que l'operació ha anat molt bé, que ja està pensant en tornar més fort física i mentalment, que la vida i el futbol és cruel quan menys tu esperes o mereixes, però que s'ha d'acceptar que forma part del camí, que és un moment molt dur, perquè evidentment espera el Mundial i un altre repte més a la seva carrera que superarà, que no tinguem cap dubte, i que ara ha de recolzar la selecció des de casa i els seus companys, que gràcies a tots per el recolzament i tot el carinyo que ha rebut en les últimes hores. Un Fermín, que ja ho hem explicat, estarà entre 2 i 3 mesos de baixa, diu adéu al Mundial, però ell mateix ha assumit doncs aquesta lesió dura, aquest pal dur, i ja pensa en recuperar-se. En principi començarà la rehabilitació al seu poble, al Campillo.
0: Doncs molts ànims també des d'aquí, a recuperar-se bé. Així està el Barça masculí. Condis, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu, bona tarda.
0: Bona tarda. Ara, el femení.

0: Estem a 3 dies ja només per la final de la Champions, que han de disputar dissabte a Oslo, al Barça i l'Olímpic de Lió. Edu, Badia, bona tarda.
1: Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
0: Com tenim l'equip?
1: I pendents, un altre dia, d'Irene Paredes. Per segon dia consecutiu, la defensa del Barça no ha entrenat amb el grup, si bé el tècnic Pere Romeu va confirmar i en roda de premsa que espera tenir-la per la final del dissabte a Oslo. Graham Hansen, per la seva part, segueix fent dinàmica de grup i d'aquesta manera hi ha menys dubtes sobre el seu estat físic després d'unes molèsties a l'adductor de la cama dreta el dia de la tornada contra el Bayern de Múnich a les semifinals i poder jugar contra l'Olímpic de Lió. Són els dos noms propis del conjunt blaugrana a 3 dies de la final, Irene Paredes i Graham Hansen, però hi ha un cara a cara que marca la gran final de la Champions. Fins fa 2 temporades estaven al cos tècnic del Barça. Ahir va deixar clar Pere Romeu que la final serà entre els dos millors equips d'Europa aquesta temporada. Això sí, el Barça no coneix la derrota de la Champions, 8 victòries i 2 empats, i en canvi el conjunt francès, després de remuntar el partit de tornada, els quarts de final i les semifinals contra l'Osburg i l'Arsenal per estar a Noruega. Encara no l'havíem escoltat, el tècnic gallet de l'Olympic de Lió, a Giraldez, prepara el partit del dissabte amb molta motivació i també, com no, amb molta nostàlgia.
2: Hay mucha emoción, mucha ilusión. Al final, mi periplo, mi experiencia en el Barça fue maravillosa. Estoy muy, muy contento de la suerte que he tenido de poder dirigir a ese grupo maravilloso de jugadoras. Y bueno, 2 años después, tener esta posibilidad de enfrentarme a ellas, obviamente es un reto, sabiendo la dificultad que con ello conlleva. Y luego también porque tiene esa parte de nostalgia, ¿no? De añoranza, de lo que tenías en Barcelona. Estuvimos muchos años, nuestro primer hijo nació en Barcelona, creo que fueron 12 años total. Digamos que casi la mitad de mi vida pertenece allí, por lo tanto hay, como no puede ser de otra manera, sentimientos encontrados.
1: Això diu Jonathan Giraldez, el mèdia de la UEFA. 2 apunts més de cara a la final. Si el Barça guanya la seva 4ª Champions, hi haurà festa amb l'afició als voltants de la plaça Espanya el diumenge a partir de les 5 de la tarda. I respecte al tema de les entrades, de les 25.000 disponibles, 20.000 van destinades al públic en general i cada finalista ha rebut 2.500 per distribuir a aquesta hora. Ens diuen fons del club que s'han comprat 1.200 via Barça. Tot això s'espera que els aficionats que vagin a Oslo l'hagin comprat directament a través dels canals de la UEFA perquè finalment hi hagi un bon grapat d'aficionats culers al Ullevall Stadium.
0: Doncs mira, podem saludar ara una de les aficionades del Barça que estarà dissabte a la final, que és la Laia Gisbert, que és la coordinadora de la penya blaugrana Totes Unides. Laia, hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què tal, com estem? Preparades?
3: Sí, preparades.
0: Quan marxem cap allà, Laia?
3: Demà a la tarda. A les 5 de la tarda agafem el vol.
0: Demà a la tarda. Fa molt que teniu el planning de viatge preparat o què? Per la final.
3: Doncs mira, si l'hotel el tenim des d'abans de Lisboa i els vols des de principis de juny de l'any passat.
0: Ostres, això és treballar en previsió, eh?
3: Sí, per després no trobar-nos a últim moment, que tot és caríssim i més sent Oslo i ja està.
0: Sí.
3: Val més prevenir que curar.
0: Sí, treballar en previsió i tenir confiança cega en aquest equip que la mereix, Laia.
3: Sí, això sempre, ja portem 5 anys fent el mateix i de cara a l'any que ve ho tornarem a fer.
0: Sí. Quantes finals has vist del Barça femení? 5 ja?
3: Doncs Göteborg no es va poder, doncs des de Turín. Vaig començar, diguem, malament, però bueno, sí. Hem anat remuntant.
0: Has fet Turí, has fet Eindhoven, has fet Bilbao, has fet Lisboa i ara fas Oslo també.
3: Exacte.
0: I què com tenim el cos?
3: A veure, la cosa està fotuda. El Lyon sempre és un equip que t'ho posa difícil i jo vull creure de que Sant Mamés no només va ser perquè estava tota l'afició i ho tenien a favor només per això, sinó toca confiar un altre cop en elles i tirar-ho endavant, que segur que ho aconseguirem.
0: Sí que és veritat que l'Olympique de Lió, no sé si ara mateix està en el seu millor moment, però clar, veus el currículum, que és espectacular, i és un equip que no et diré que fa por, però sí que fa molt respecte, perquè tenen molt de bagatge.
3: Sí, el Lió, per comparar-ho així, jo et diria que és com el Madrid en el masculí de Champions, que per molt que no tingui la seva temporada, sempre t'acaba traient alguna cosa d'allà i tens aquest temor de que te la puguin liar, i més sent l'entrenador Jonathan, que ens coneix ja de sobres, i ja està, toca confiar en l'equip, en Pere, que no ens enxampi després Jonathan, i ja està.
0: Sí, confiança total amb l'equip, Laia, com dèiem, el que passa que segurament ens preparem per viure una final emocionant i jo crec que igualada, no?
3: Sí, jo crec que sí, jo crec que no serà una final de golejada, sinó de, pocs gols i intensos, la veritat. I crec que serà també en minuts tensos, per dir-ho així.
0: Sí, sí, serà un partit d'alta tensió. Et pregunto per dos noms propis. Aitana Bonmatí, que una llàstima que arriba com arriba a la final. Arriba justeta, Laia?
3: Sí, sí que arriba justa, però tinc també molta confiança en totes les jugadores que han jugat durant aquesta temporada. Ja hem pogut veure que amb Clara Serrajordi, que ha sigut el recanvi d'Aitana, ho tenim més que cobert. Llavors, jo no m'arriesgaria a posar Aitana des d'un principi, sinó el que hem treballat durant tota la temporada amb Clara Serrajordi, Alexia i Patri. I després, si té uns minuts, com va tenir Alexia Bilbao bé, i si no, no passa absolutament res.
0: Molt bé. I l'altre nom propi és Alexia. Esperem que no sigui la seva última final de Champions amb el Barça, i estem pendents del seu futur, Fa patir això.
3: Esperem. Tot i que si pel que sigui acaba sent l'última final, almenys que se'n vagi amb un bon sabor de boca.
0: Molt bé. Quantes neu de la penya, Laia?
3: Ostres, doncs bastanta gent anem de la penya. Només de les de coordinació i amigues, per dir-ho així, ja som 10-15 persones. I després de la penya hi va bastanta gent, et podria dir que 40 persones fàcilment.
0: Molt bé. Doncs a passar-ho bé, Laia, i a tornar amb la Copa. Tornar amb la Copa a veure si el Barça aconsegueix una nova Champions. Gràcies per atendre's i molta sort,
3: Merci a vosaltres també. Que vagi molt bé i que ho narreu super, superfort i amb moltes ganes.
0: Allà estarà l'Edu Badia cantant una nova Champions del Barça femení, segur. Laia, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau. Laia Gisbert, coordinadora de la Penya Blaugrana, totes unides. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
4: La imatge del dia.
5: La imatge del dia, 20 de maig, 20 de maig de 2026, però cada vegada que arriba el 20 de maig ens recordem de la final de Wembley, de la primera Copa d'Europa del Barça del 20 de maig de 1992 a Wembley, amb les imatges del gol de Koeman, de Cruyff saltant la tanca després del gol, de Leixenko a la aixecant la Copa d'Europa, la primera Copa d'Europa del Barça amb aquests jugadors a l'equip titular. Zubizarreta, Ferrer, Koeman, Nando, Juan Carlos, Eusebio, Guardiola, Vaquero, Laudrup, Salinas, Stoichkov van ser els primers que van aconseguir una Copa d'Europa pel Barça. Què s'ha fet d'ells? Doncs Zubizarreta fa de director esportiu, la darrera tasca és director esportiu del Porto, Ferrer fa de comentarista, normalment amb Televisió Espanyola, Koeman ara mateix és seleccionador d'Holanda, Nando no se li vincula amb cap activitat esportiva relacionada amb el món del futbol. Juan Carlos té també les seves empreses, les seves tasques a Valladolid. Guardiola, entrenador, naturalment, Guardiola, que dir de Guardiola del Manchester City. Eusebio, que ha estat entrenador de la Reial Societat, el Girona ara mateix es dedica als seus vins allà a la Seca, la província de Valladolid. Vaquero fa de comentarista i també, recordem que ha fet d'entrenador, per exemple, de Lech Poznan. Uns dies després de que sortís d'allà Lewandowski, Laudrup, ara mateix comentarista de la televisió de Dinamarca, Salinas també articulista, Hristo Stoichkov, ambaixador de la FIFA. En definitiva, fan absolutament de tots aquests jugadors que van ser els primers que van aconseguir la Copa d'Europa pel Futbol Club Barcelona. I de llavors, de l'equip, per exemple, suplent, Busi, Carlos Busquets, el pare de Sergio Busquets, fa de delegat del Barça Atlètic. Goicoechea, aquests són els vinculats encara amb el Futbol Club Barcelona. Goicoechea és scouting a Navarra pel Futbol Club Barcelona i Aleixanko és el responsable del futbol base. Ni tan sols Carles Naval apareix a les fotografies, a les imatges de llavors, del 1992. Llavors el delegat era Rodolfo Peris. Uns continuen, Busi, molt de Cruyff, Goico, també de Cruyff, del Dream Team, i naturalment Aleixanko, el gran capità per Johan Cruyff, encara continuen vinculats, i molt vinculat també a la porta, al Barça.
4: Manolo Oliveros, Esports Cope.
0: Gràcies, Oli, per la imatge, recordant la primera Champions masculina, a veure si dissabte en cau una altra per l'equip femení. 3:23, pausa, i anem cap a Girona.
6: Securitas Direct és ara Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
7: palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo?
8: Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3.
9: Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas.
8: Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales.
9: Citroën. Consulta citroen.es.
4: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: Les 3 i 25, al Girona, Albert Díez, bona tarda.
10: Hola, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
0: Quan un té a l'horitzó una cita futbolística tan transcendent i tan important, les setmanes es fan llargues, eh?
10: Sí, dormo, de moment dormo, eh? És a dir, i els futbolistes del Girona em consta que també per aquesta tensió ben entesa d'estar davant una cita que pot canviar molt la història dels mateixos jugadors, perquè al final no és el mateix seguir a primera, no és el mateix afrontar un nou repte a la màxima categoria del futbol espanyol que baixar i gairebé haver d'assumir una sortida forçada, perquè no tothom podrà trobar destí si és que baixa el Girona allà on vulgui. De moment, preveien que podria ser així, tanca files el club amb l'equip i organitza, d'una banda, tenyir tot de blanc i vermell, que són els colors del Girona, Montilivi, i rebuda perquè arribarà l'equip en autocar dues hores abans del partit, partit 9 de la nit davant l'Elx, 7 de la tarda, convocatòria a tota l'afició del Girona als voltants de Montilivi per rebre l'equip. La convocatòria és a les 7 de la tarda a tota l'afició del Girona.
0: No estarà Montilivi físicament, però segur que sí d'esperit el nostre proper protagonista. Hem de marxar fins a Xipre per saludar el mite del Girona, Pere Pons, que les ha viscut de tots els colors al Girona. Està jugant ara mateix a l'AEK Larnaca. Pere, hola, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, què tal? Com van les coses per allà, Pere? Acabant temporada ja, no?
11: Sí, doncs bé, tot molt bé. La veritat que sí, queda un partit de Lliga. Ha sigut una temporada molt, molt bona pel club, perquè hem pogut jugar també Conference League i ha sigut un any molt maco.
0: Com acabeu aquesta temporada? Com pinta la cosa al final?
11: Doncs mira, anem tercers, queda un partit, podem quedar segons,
0: sí.
11: Però al final no varia res, perquè bueno, ja ens hem classificat per fer les prèvies de Conference l'any que ve.
0: Sí.
11: I res, ja t'he dit que al final hi ha aquí 4 o 5 equips bastant de nivell, bastant bons, i sempre estem allà. Intentar lluitar per la Lliga està costant, però bé, aquest any també hem pogut aconseguir la Supercopa, l'any passat vam aconseguir la Copa, i bé, a poc a poc és un club que està creixent i està bé, estem competint.
0: Molt bé, seguiràs allà la propera temporada?
11: Doncs no ho sé, realment, ara acabo contracte, ells tenen ganes que segueixi, i bueno, com sempre, pues, esperant a veure què passa, però jo estic content aquí i veurem què passa aquests dies.
0: Molt bé. I dissabte pendent del Girona, Pere, que s'ha complicat la cosa i tenim una autèntica final per la permanència el dissabte, eh?
11: Sí, sí, estic d'acord que s'ha complicat. Era un any que semblava plàcid, mitja taula, i al final doncs, els resultats han anat sortint, tot i que les sensacions crec que són bastant bones. I bueno, s'han ficat una mica en un embolic, però crec que al final el partit a casa és com una final. L'Els té bona planter també, bona plantilla, però jo crec que el Girona hauria de guanyar, ja que juga a casa i també té molt bons jugadors.
0: Sí, clar, si vols veure el got mig ple, Pere, està bé dependre de tu mateix i jugar-te a la final, jugar-te a la casa davant la teva gent.
11: Sí, jo crec que sí, sempre és positiu jugar a casa teva amb la teva gent. A més, Montilivi els últims anys està apretant moltíssim i jo crec que és un punt positiu. És veritat que els hi vol la victòria i serà complicat, perquè l'Eix també s'hi està jugant, però bé, és el que et dic, jo crec que està fent les coses molt bé el Girona, encara que no surtin els resultats, jo crec que és el moment d'aconseguir aquesta victòria i bueno, tancar aquesta temporada i pensar en la següent.
0: Sí, ha estat una temporada irregular, no sé per què creus que s'ha acabat complicant tant la cosa. La veritat és que la dinàmica de les últimes jornades no és bona i que està costant sobretot fer gol, Pere.
11: Sí, sí, poder això, no? Al final també hem tingut lesions importants dels jugadors ofensius, també jugadors doncs, que senten molt els colors com Porto, Estuani, han patit lesions importants, no? Que al final són aquests jugadors que donen els plus als últims minuts dels partits i bé, crec que han notat això, sobretot la falta de gol. Sí. Una mica de similitud amb el que ens va passar a nosaltres en el meu any que vam també baixar a segona, que bueno, que també hi havia molt bones sensacions, jugàvem futbol molt maco i al final no sabíem acabar de tancar els partits i se'ns va complicar, no? Esperem que aquest any al final sigui diferent i ho puguin salvar.
0: Sí, aquí el que té gol és Estuani, que juga l'home el que pot, alguna estoneta, i normalment fa el seu golet. No sé si el dissabte, tot i que ell té els problemes que té físicament, que ha jugat els últims partits el que ha pogut infiltrat, no sé si seria el moment d'arriscar-ho tot i de treure'l d'inici, Pere.
11: Sí, això serà la decisió del mig, no? Jo crec que ell maneja bastant bé aquestes coses, no? També per les molèsties que té i per l'edat, poder no estar per 90 minuts, és millor guardar-t'ho per la segona part, és que no en tinc ni idea, això ho hem de valorar ells des de dins. El que està clar és que quan està dintre el camp, si en té una, la sol fotre cap a dins. Per tant, és un jugador que com més minuts es pugui estar disponible al voltant de l'àrea, però serà positiu pel Girona.
0: En aquests partits hi ha un component molt important, que és el component mental, també, Pere. Tenim un Girona a ells, el Girona com a mínim les últimes temporades ha estat un equip important, que acaba de jugar Lliga de Campions. A ells, en canvi, suposo que ells tenen el cap des de la jornada número 1, que segurament arribaran al final patint al final de la temporada. Aquest és un puntet d'avantatge per l'ells, que ells estan preparats per patir i segurament igual la mentalitat dels jugadors del Girona no està tan preparada per això?
11: Sí, jo crec que sí, al final el Girona pues, com bé dius, veient els últims anys doncs, la idea era una altra, no, de temporada, però al final s'han hagut d'adaptar al final, ja estan veient que costa molt treure punts, que tot i jugar bé doncs, costa i han de fer aquest clic, no? Sí que l'Els pues, bueno, és una plantilla més dissenyada per salvar només la categoria i poder estar bueno, més acostumats, o és l'objectiu més marcat, no? Però bé, és el que et dic, el Girona jo crec que té més talent, té millors jugadors i juga un futbol millor, no? I hauria de treure endavant.
0: Tant de bo ho tregui. Pere Pons, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta, eh?
11: Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.

0: que perla, Víctor Navarro sí que seria una mica. Hola, Víctor.
1: Hola, Joan, molt bé, amb Rosalía aquí, una de les noves cançons. Bona tarda.
0: Bona tarda. El Víctor ens porta declaracions acabades de sortir del forn, noves d'Enrique Riquelme, que encara estem pendents, Víctor, aquestes hores, a mitja setmana ja, s'apropa la data límit de si es presenta o no a les eleccions a la presidència del Real Madrid.
1: Sí, per Florentino sí que Enrique Riquelme és una perla i també suposo que per Enrique Riquelme Florentino també és una perla. L'empresari avui gairebé està parlant cada dia. Avui tenia un foro a Madrid, doncs allà hi era la cadena COPE, estava el Javi Gómez i davant de molts companys de la seva professió, del seu sector, doncs a l'acabar aquest foro atès als mitjans de comunicació, està molt amable amb la premsa, va parlant amb tots i el candidatable, veurem si ho decideix o no, ja ha posat data...

0: tono ni de conflicto, pero simplemente sabemos las reglas del juego. No tenemos tampoco mucho derecho a quejarnos, sabemos el charco en el que nos estamos metiendo, pero también creo que es bueno, y sobre todo hay una cosa importante. Pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Bueno, creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y de que el Real Madrid tenga un lugar un poquito más especial para esos socios, mayor transparencia y gobernanza, y trabajaremos, si proponemos algo, irá en esa línea.
1: Són els motius que exposa Enrique Riquelme aquest matí. Dissabte sabrem aquest anunci, si es presenta o no a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Diu, li han preguntat pels noms del director esportiu, de la seva gent i de les cares visibles del seu equip. Diu que no els pot donar aquests noms perquè estan a altres equips amb contracte en vigor i encara no ha acabat la temporada. I per cert, també ha dit que demà escriuran a la Junta Electoral, el seu equip i ell, doncs, per informar una mica i per veure aquests terminis i per informar que dissabte doncs tindran aquest anunci, si es presenta o no, Enrique Riquelme.
2: Doncs haurem d'esperar fins dissabte. Víctor, gràcies.
1: Gràcies.
2: De seguida ho comentem tot el debat.
3: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
4: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
3: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
4: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.

0: Al debat el fem avui amb el Jacinto Vicente, hola, abogado.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, i amb el Sergi Font, company de l'ABC. Hola, Sergi.
2: Hola, què tal, com estem?
0: Molt bé, a l'ABC, que com tothom sap, des de fa una setmana té un subscriptor menys, no?
2: Sí, li enviem tot el que escrivim, li enviem perquè ho llegeixi, perquè no, com que ja no està subscrit, li enviem per WhatsApp o per mail. Sí, sí, exactament. Sí, sí.
0: A veure si hi ha eleccions o no, no, Sergi?
2: Bueno, jo crec que sí, que al final sí? El Riquelme sembla que va de bo, no? Va en sèrio.
0: Sí, no sé.
2: No sé, estaria bé. Al final, sempre que hi ha un procés democràtic és millor que no pas quan només es presenta una persona sola, no? Jo crec que és bo que hi hagi diversitat, que hi hagi diferents projectes i que almenys la gent pugui escollir.
0: Sí. Hombre, estaría bien, Jacinto, que viéramos elecciones, que es difícil de ver. En el Real Madrid han pasado muchos años desde las últimas. Lo que pasa que está complicado, ¿eh? Primero el tema económico, que parece que Enrique Riquelme lo tiene solventado, pero es que después los plazos son muy cortos.
3: Bueno, lo que le han dado. Entonces, yo, si hay elecciones a priori, evidentemente el gran favorito va a ser de nuevo Florentino. Lo que pasa es que yo, de todo esto, lo único que ya me apetece ver, si existe allí, que no sé si lo harán o no, es un debate electoral, porque tal como vi a Florentino en vivo y en directo, a poco que le calienten un poco, igual nos divertimos.
0: Ya.
2: ¿Tú a quién vas a votar, Jacinto? Yo sé que tú eres socio, ¿quién vas a votar?
3: Yo a Dama, a mi perrita. Ella es, yo creo que es la mejor presidenta posible. No, a Sima no, porque de vez en cuando ladra más de la cuenta e interrumpe el debate y tal, pero a Dama yo creo que sí que la voto.
0: Oye, ha dicho una cosa Enrique Riquelme, que bueno, espero que podamos llegar y tal, porque pueden ser las últimas elecciones que veamos en el Real Madrid. Parla de privatització i es parla molt del canvi de model i sí que és veritat que igual estem davant l'última possibilitat de veure eleccions allà, Sergi.
2: Sí, sí, sí, és que al final tot va encaminat a això, és a dir, és un problema que també en el Barça també s'està avisant des de fa temps que va encaminat a una societat anònima, no? Llavors, bueno, a veure què passa, però sí que és cert que és un risc que es corre. El futbol ja no és com abans. Tot el que era tan més familiar, aquells regustos de antics, ja tot és molt més modern, molt més professional i molt diferent.
0: Esperarem a dissabte i ara parlem una mica més de futbol, que ens agrada més. Jacinto, que hoy estamos preguntando a los oyentes qué harían con los cedidos, con Cancelo y con Rashford. ¿Os quedáis a Cancelo, a Rashford, a uno de los dos, a los dos o a ninguno de los dos?
3: Hombre, yo creo que claramente a los dos.
0: ¿A los dos te quedarías?
3: Sí, o sea, un extremo izquierdo, un delantero, por 30 millones, que al menos los números

0: Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
1: Estàs escoltant
2: Cope Tarragona.

0: Escuchas La Tarde
1: con Pilar García Muñiz.
0: COPE, estar informado.
2: Nos queda poquito en este programa que se llama La Tarde de, de COPE. La Tarde de la COPE también podemos decir, ¿por qué no? Y sabéis que esta recta final siempre la dedicamos a escucharos a vosotros, a los oyentes. Hoy hablamos de maletas. ¿Cuál es el truco que utilizas para reconocerla en el aeropuerto y que no haya confusiones?
3: Bueno, dramas, porque por ejemplo a mí me encantan las historias de sobrepeso.
4: Hola, gente. Va con un amigo de vacaciones, solo se permitían 15 kilos en cada maleta. Digo, pero vamos a ver, si esta tiene 13 y esta tiene 17, son los 30. ¿Qué más da? No, tiene que ser 15 y 15. Empecé a cambiar ropa de un lado para otro, pim, pam. La de él pesaba 17 y la mía pesaba 13. A ver, pero ¿quieren poner las maletas ya? Que ya pueden pasar. Señorita, perdone, usted ha dicho 15 y 15. Pues vamos a poner 15 y 15. Y hasta que no pusimos 15 y 15 en cada maleta, no paramos. Había una cola. Yo lo que quería era cobrar por una maleta. Venga, gente.
2: Más que el precio justo, el peso justo.
3: Eso es. Y un consejo.
5: Hola, buenas tardes, gente. Yo podría contar muchas anécdotas porque trabajo en el departamento de equipajes del aeropuerto. Una vez una que tenía una persona una maleta de Mickey Mouse, no aparecía por ningún lado y después de varios días la maleta apareció. Fue un grupo de personas, se la llevaron al hotel y ya cuando llegaron allí empezaron a decir, bueno, ¿y esa maleta? Y ya la regresaron al aeropuerto. Simplemente decir que lo ideal cuando la gente viaje es simplemente que abra la maleta y dejar un folio con su nombre, un teléfono y un correo electrónico.
3: Claro.
5: Porque luego cuando las maletas pierden la etiqueta, al abrirlas se ve esa dirección y rápidamente encuentran a su dueño.
2: Bueno,
5: un saludo, espero que haya ayudado a este consejito.
2: Hombre. Qué fácil y qué buena recomendación. La radio continúa en COPE con Expósito ahora. Nosotros volvemos mañana. ¡Hasta luego!
6: ¡Hasta luego!
7: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
8: Línea editorial.
0: Cadena COPE.
9: En tan solo 20 minutos antes de marcharse del hemiciclo, con la contestación a tres preguntas, Pedro Sánchez ha mostrado todo su apoyo a Zapatero en la sesión de control celebrada esta mañana en el Congreso. Un apoyo que significa ligar su suerte a la del expresidente, en una sesión que si no hubiera sido por la noticia de la imputación de Zapatero, habría discurrido por el análisis del resultado de las elecciones andaluzas. Pero la decisión del juez Calama ha hecho que Núñez Feijóo ponga en evidencia que la gestión política de Sánchez parece seguir el lema de quien pueda robar, que robe. El presidente del gobierno ha intentado reivindicar al Zapatero que presidió el ejecutivo de un socialismo de nuevo cuño, recurriendo a Irak y al final de ETA, pero ignora que ahora está bajo la lupa judicial el Zapatero que se dedicó a amasar dinero con actuaciones en las que el juez ve claros indicios de delito. Feijóo ha espetado a Sánchez que sin su consejo de ministros, Zapatero no podría delinquir, en referencia a las gestiones para el rescate de Plus Ultra. La imputación de Zapatero es la gota que colma el vaso de una situación política degradada en la que no se asumen responsabilidades. La imputación de quien sigue siendo uno de los valedores principales de Pedro Sánchez puede precipitar el final de un ciclo e incluso arrastrar al actual presidente socialista.
10: Son las 7, las 6 en Canarias.
0: La Linterna.
1: COPE Cataluña y Andorra.
0: Estás informat.
11: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Nova jornada de protestes avui a Catalunya, de professors i de metges, dos col·lectius que coincideixen a reclamar millors condicions laborals i salarials. Dos sectors professionals bàsics, educació i sanitat, però que treballen doncs, al límit de la seva capacitat i gràcies a això el sistema va funcionant. Ara mateix hi ha una reunió en marxa entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues que encara hi ha previstes. Hi ha una nova proposta d'educació damunt de la taula, però abans d'entrar en aquesta reunió, els sindicats ja avançaven que és insuficient. De fet, hi ha un sindicat, professors de secundària, que ni tan sols hi ha anat aquesta trobada. Serà difícil que pugui sortir un acord d'aquesta reunió. Estarem pendents i us ho explicarem abans d'acabar aquest programa. programa. De moment, avui, la vaga educativa l'han protagonitzat els treballadors i treballadores de les escoles Bressol. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona, han tornat a tenyir de groc els carrers de Barcelona, reclamen més recursos i que se'ls reconegui com a part essencial del sistema educatiu. El Joan Sala és portaveu de la plataforma 03.
6: Exigim una trobada urgent amb el departament per negociar què fem amb el 03 i com ho fem. Sabem que és difícil, però hem de seure i hem de començar a treballar. I no hi ha res més. El dia 29 ens han convocat a una reunió, però ja ens l'han anul·lat dues vegades. Esperem que la pressió d'avui faci que, almenys seiem i comencem a treballar.
11: És la segona jornada de vaga unitària del sector de les escoles Bressol i demà nova vaga de professors, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Samarretes grogues i les bates blanques dels metges, que també han sortit al carrer en una nova vaga, la onzena des del passat mes d'octubre. Avui s'han cancel·lat moltes visites, moltes intervencions ja programades, però els professionals sanitaris insisteixen en que no poden mantenir el sistema amb el seu sobreesforç. Reclamen més plantilles i acabar amb les guàrdies de 24 hores. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, li demana a la Generalitat que assumeixi la seva responsabilitat.
12: Aquesta excusa no serveix. Us diran també que en principi no tenen cèntims per abordar tot això. Fals. Acaben de signar uns pressupostos que, si volguessin, destinarien cèntims per abordar l'emergència sanitària que estem vivint.
11: Doncs professors i metges al carrer, mentre el govern intensifica les converses, les negociacions amb els comuns per assegurar l'aprovació dels pressupostos després de tancar ja un acord amb Esquerra. Ho seguirem en les pròximes hores. De moment, el que fem és una ullada a la informació de servei. Hem tingut un dia clarament dominat pel sol, amb algun ruixat aïllat aquesta tarda al Pirineu Oriental, però molt poca cosa. La temperatura continua a l'alça i, de fet, avui s'han fregat ja els 30 graus a Ponent. Demà, una mica més del mateix, sol i força calor al migdia, sobretot a l'interior. I sapiguem també si hi ha alguna incidència a aquesta hora a la xarxa viària. Li preguntem a la Mireia Camats. Què tal, Mireia? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació a l'autopista AP7 i retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un camió avariat que talla dos carrils. A la TP21-24 es dona pas alternatiu a Sant Jaume dels Domenys per una fuita de gas. Això provoca intensitat en tots dos sentits. A la C14 hi ha trànsit intens a Peramola en tots dos sentits per un vehicle avariat que obliga a donar pas alternatiu. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. A la 2 hi ha retencions entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Lleida. La B23 va força carregada de Molins de Rei al Papiol. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Esplugues i Horta en sentit Besòs per un vehicle avariat a Sant Gervasi que ja s'ha retirat i també per un accident a Horta que talla un carril en sentit Besòs. A la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, també d'Esna Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs per un accident que talla un carril i retencions també de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: I d'aquí a un moment us explicarem quina és l'última hora del cas Andic després del gir de guió d'ahir amb la detenció de Jonathan Andic per la seva presumpta relació en la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango. La jutgessa pràcticament descarta que fos un accident i insisteix en l'obsessió pels diners de Jonathan Andic. De seguida anem al detall amb la Mar Puerto.
0: La Linterna.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat. Estàs escoltant
14: COPE Tarragona
0: 93.5 FM.
15: Se bajaron 30 y se dispersaron. Y ahora hay que localizar a esos 30 y los contactos que hayan tenido esos 30.
16: Pero miren, el operativo, técnicamente impecable.
15: Como era previsible, que España estas cosas...
16: Pero todo esto se podía haber hecho sin las torpezas políticas, sin seguramente el exagerado despliegue mediático.
0: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
14: Es hora de contar verdades en la radio.
17: Y tú puedes contarlas con nosotros.
14: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
18: Antes, una noticia importante.
17: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
14: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
17: Máster universitario en Radio COPE.
14: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
19: Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
20: Puc enviar una salutació?
21: Home, faltaria més.
20: A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a un amic estanquero, al carrer Mandri, que és un amic fan teu també.
21: Ah, molt bé.
20: Que t'escolta cada dia,
19: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
22: Esports.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
23: Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
0: ¿Te perdiste algo?
24: Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
25: Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
0: Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
24: Compatible con CarPlay y Android Auto.
19: COPE Catalunya y Andorra.

0: Un dels noms propis de les últimes hores és, sens dubte, el de Jonathan Andic, a qui la jutgessa de Martorell acusa d'un presumpte delicte d'homicidi per la mort del seu pare, el fundador de Mango, el desembre de 2024, mentre feien una excursió per Montserrat. Després de ser detingut, ahir va quedar en llibertat després de pagar una fiança milionària d'un milió d'euros. Jonathan Andic sempre ha estat en el punt de mira, almenys pels Mossos d'Esquadra, que mai han deixat la investigació. Tant Jonathan Andic com la seva família reiteren la innocència, però la realitat és que la jutgessa, en el seu escrit judicial, doncs és molt contundent, molt clara. Destaca l'obsessió pels diners del fill d'Isaac Andic i pràcticament descarta la hipòtesi de l'accident. Però anem a pams. Marc Puerto, la clau del cas està en aquesta interlocutòria, no?, de la jutgessa de Martorell.
1: Sí, una interlocutòria que dibuixa un panorama complicat per Jonathan Andic, si bé només hi ha indicis, no proves, perquè en el moment de l'accident de la caiguda d'Isaac Andic a Montserrat, tots dos estaven sols. La jutgessa parla directament d'una possible motivació econòmica i assegura que existia una mala relació entre pare i fill des de feia anys. Segons la magistrada, el conflicte hauria començat el 2015, quan Isaac Andic va deixar temporalment l'empresa i va donar més responsabilitats al fill. Una decisió que després va rectificar, tornant al capdavant de Mango. A partir d'aquí, segons la investigació, la relació es va deteriorar. Mm-hmm.
0: I la jutgessa Marc també dona molta importància a unes converses de WhatsApp entre tots dos, entre pare i fill.
1: Sí, d'aquestes converses, diu, se'n desprèn una obsessió pels diners per part de Jonathan Andic i fins i tot el fet que hauria arribat a demanar al pare una herència en vida. Un altre element clau, a més també, segons l'escrit, és que Jonathan Andic va saber a mitjans del 2024 que el seu pare volia modificar el testament per destinar part de la fortuna familiar a una fundació social. A partir d'aquell moment, diu la jutgessa, el fill hauria intentat reconciliar-se amb ell.
0: I en aquest context d'intentar reconciliar-se és quan es produeix aquesta excursió a Montserrat el desembre del 2024, com dèiem, on Isaac Andic va morir després de caure per un barranc.
1: La magistrada considera especialment rellevant que Jonathan Andic hagués visitat la zona 3 vegades els dies previs als fets. En les seves declaracions anteriors, a la primera, no va comentar res d'aquestes excursions prèvies i a la segona sí que va dir que havia estat una vegada pocs dies abans de l'accident. A més, l'escrit judicial posa el focus en diverses contradiccions del fill durant la investigació. Per exemple, primer va explicar que el pare havia caigut mentre feia fotografies, però després va modificar la versió. També hi ha diferències entre el que va dir als Mossos i el que va explicar als serveis d'emergència en les trucades posteriors a la caiguda.
0: I un altre factor molt important, Marc, és que les lesions del cos no encaixarien, segons la investigació, amb una simple relliscada accidental.
1: Exacte, la caiguda, es diu a l'escrit, es va produir com si Isaac Andic s'hagués llançat per un tobogan amb els peus per davant. A més, totes les lesions estaven al costat dret i tenia forma ascendent, si bé no tenia lesions als palmells de la mà, per exemple. Però la instructora també parla, i para especial atenció, a l'informe elaborat per la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos, i van fer 10 simulacres a la zona. Aquí és on entra en joc una petjada. Per tal d'aconseguir una marca al terra similar a la que es va trobar en el punt on va caure Isaac Andic, es diu al text, és necessari que es faci com a mínim 4 vegades en els dos sentits, fent moviments cap endavant i cap endarrere, i per fer aquesta marca doncs cal fer l'acció de forma deliberada. Per tant, no és fruit d'una rellisca. Mm-hmm.
0: I encara hi ha un altre element que la magistrada considera que és molt sospitós, i és la desaparició d'un telèfon mòbil de Jonathan Andic.
1: Segons l'escrit, el març del 2025 va canviar de terminal i va esborrar el contingut de l'antic. Després va assegurar que aquell telèfon li havien robat durant un viatge a Llampeca a l'Equador, i tot plegat coincideix, segons la jutgessa, amb el moment en què es reobria mediàticament el cas. Ara bé, cal recordar que tot això doncs, són indicis que formen part de la investigació judicial. Jonathan Andic continua defensant la seva innocència i la família manté també que la mort d'Isaac Andic va ser un accident. Mm-hmm.
0: Doncs és un cas, sens dubte, amb moltes incògnites encara. Hi ha indicis, això és evident, però clar, s'ha de provar. Veurem com avança aquesta investigació, que serà complexa, i si finalment Jonathan Andic doncs, s'ha d'enfrontar a un judici per la mort del seu pare. Gràcies, Marc, fins després.
1: Gràcies.
2: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: Somos ya 11 millones los socios del club.
5: En Carrefour.
3: Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
4: Sí, como el 50% en todos los arroces. Canjeable en un cupón.
3: Que te renta un montón. Solo el 19 de mayo.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Helvetia y Caser.
7: Caser y Helvetia.
6: Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
7: Porque juntos mejoramos para ti.
8: Blanco de verano, Don Simón.
9: Blanco de verano, Don Simón.
8: Nuevo blanco de verano, Don Simón.
10: El Papa León nos ha dicho:
11: ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo y el encuentro.
10: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharla en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
11: Alzad la mirada.

0: La intel·ligència artificial ja fa temps que tenim clar que ha vingut per quedar-se a tots els nivells, també al mercat laboral. I és el que volem abordar avui. Quin serà l'impacte de la IA al mercat laboral? La Cambra de Comerç de Barcelona acaba de presentar un informe que situa a les dones d'entre 35 i 54 anys com les més afectades per aquesta situació. La Carme Poveda és la directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Què tal, Carme? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Queda clar, doncs, segons aquest informe, que hi ha un impacte de gènere i d'edat, però per què aquesta franja de dones d'entre 35 i 54 anys? Perquè, a més, és una edat complicada, no?, per reinventar-se o per sortir del circuit laboral.
1: Sí, efectivament. A veure, nosaltres hem fet una anàlisi de totes les ocupacions a Catalunya, de tota l'ocupació, i la hem pogut classificar per grups d'exposició a la IA generativa, a la nova generació de la IA. Uh-huh. I hem detectat amb les nostres dades doncs, que el col·lectiu més altament exposat són les dones, però especialment d'aquesta franja d'edat, de 35 a 49, perquè ocupen llocs sobretot administratius, d'atenció al públic, de gestió, departaments de finances, de comptabilitat, que són precisament aquelles feines que tenen més risc d'automatització degut a la IA. En canvi, els homes d'aquesta mateixa edat doncs, estarien més ocupats en feines tècniques, manuals, transport, logística, indústria, i per tant estarien menys exposats a la transformació que representarà la IA en el mercat laboral.
0: Clar, o sigui, que afecta més a feines que estan molt feminitzades. Jo no sé si hi ha el risc de que la intel·ligència artificial amplifiqui encara més les desigualtats que ja existeixen a nivell laboral entre homes i dones.
1: Efectivament, el que volem posar de relleu és aquest fet, no? Que les desigualtats ara, que ja són importants, es poden amplificar encara més perquè és una edat complicada, aquesta de 35 a 49, i per tant hem d'actuar en prevenció, intentant donar formació i competències digitals i adaptació aquesta nova realitat del mercat laboral en el que la IA doncs, ve a fer algunes de les tasques que estaven fent abans els treballadors i treballadores i que es puguin adaptar a aquestes persones i que no vagin a l'atur. No? Per tant, és una advertència que posem sobre avís, no? De dir aquest col·lectiu especialment sensible a l'adopció de la IA i, per tant, cal incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques d'ocupació i formació que adoptin les empreses, però que també adopti el sector públic, no? A través de les polítiques actives d'ocupació que s'han de transformar i adaptar en aquesta nova realitat del mercat laboral.
0: Mm-hmm. I l'altra cara de la moneda, Carme, són els joves, no? Que són els que estarien millor preparats per aquest nou escenari de la IA al mercat laboral. Tenen la motxilla digital més actualitzada, no? Que no pas en franges més elevades d'edat.
1: Efectivament, les ocupacions amb major presència de joves veiem que estan creixent, per tant, els joves no estan sent afectats per a la introducció de la IA, malgrat que és cert que en les primeres etapes laborals algunes de les tasques que feien a les persones que s'incorporen al mercat laboral, no? En pràctiques, doncs ara són més fàcils que els faci la IA, però en conjunt els joves no estan tenint més dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Per què? Doncs perquè aporten molt coneixement en aplicacions informàtiques i especialment amb el tema de la IA i a més doncs, perquè tenen una major capacitat d'adaptació i flexibilitat al nou marc laboral. No? Tot i així és cert que es demanaran noves competències, no? Més competències analítiques, criteri, fer bé les preguntes, tenir capacitat crítica. Tot això cada vegada serà més necessari que els joves ho aportin per donar valor a les feines que facin.
0: Mm-hmm. I quan estem parlant de riscos o afectacions de la intel·ligència artificial al mercat laboral, us esteu referint a la substitució directament d'una feina per la IA?
1: No, això és molt important, no? El concepte d'exposició a la IA no vol dir risc de substitució, mm-hmm. sinó potencial de transformació de les tasques que es realitzen en un lloc de treball. Per tant, pot derivar tant en automatització com en complementarietat. Automatització, doncs, si abans fèiem un informe en 3 hores, ara potser ens fa la IA en 10 minuts, però després caldrà també revisar aquell informe, aportar valor, i per tant hi ha una part que és complementària, per tant incrementa la productivitat i potencia la feina dels treballadors, i altres que seran automatitzables i per tant no caldrà introduir dades al sistema perquè el sistema ja ens ho farà automàticament. Quan parlem d'exposició, parlem d'aquests dos conceptes que es combinen i per tant en alguns llocs de treball afectarà més la complementarietat i en altres afectarà més l'automatització.
0: I jo no sé, Carme, si la irrupció de la intel·ligència artificial pot tenir un impacte a nivell de contractacions, no?, en el futur, a curt i mig termini, en general, si pot acabar destruint llocs de treball, si és una amenaça real o no.
1: Bueno, nosaltres el que hem analitzat amb dades reals de l'economia catalana fins al 2025 és que la contractació no s'està veient afectada per la IA. A dia d'avui, les ocupacions, l'ocupació està augmentant, l'atur s'està reduint. Sí que és cert que en aquelles ocupacions més altament exposades, on realment sí que hi ha un risc, tot i que representa una part petita del conjunt de l'ocupació, aquí sí que veiem que aquesta contractació està baixant, és a dir, en feines de telemàrqueting, teleoperadors, atenció al client, feines administratives, de secretariat, en alguns apartaments de gestió, tipus gestió de nòmines, finances, comptabilitat, sí que veiem que hi ha reduccions de la contractació. Però, com que l'economia està creixent, doncs s'està absorbint aquestes caigudes en algun tipus de feines amb creixements en altres activitats. Per tant, no s'està notant a nivell agregat en la contractació. Per tant, el que diem és que la IA el que està fent és transformar les tasques, té molt potencial per incrementar la productivitat de tots els llocs de treball i el que no veiem és que s'estigui augmentant l'atur, sinó tot el contrari, s'està potenciant l'economia.
0: En qualsevol cas, Carme, què s'hauria de fer perquè la IA sigui una oportunitat i no un factor de risc?
1: Jo crec que sobretot ens hem de preparar i adaptar tots els treballadors i treballadores utilitzant la IA en el nostre lloc de treball, a cadascú amb les seves capacitats, no?, i reforçar les nostres habilitats digitals. Sobretot que les empreses donin eines als seus treballadors per utilitzar-les i experimentar. I d'aquesta manera anant adaptant els llocs de treball en aquesta nova realitat. Com va passar quan es va introduir els ordinadors o quan es va introduir internet, doncs al principi hi ha una mica de por, però després van veure que l'ocupació no s'havia reduït, sinó que s'havia incrementat el nombre de llocs de treball i la productivitat del treball, no? Doncs aquí ara tenim una revolució força similar que transformarà el nostre mercat laboral, però el que hem de fer és no tenir-ne por, sinó abraçar-nos a la IA i veure com podem potenciar la nostra feina utilitzant aquestes eines, cadascú en la mesura de les seves possibilitats.
0: Molt bé, doncs està clar, com tu dius, que la intel·ligència artificial està començant a transformar el mercat laboral. Això pot tenir un impacte, evidentment, de gènere, d'edat, i s'hauria d'analitzar molt bé perquè aquest impacte es converteixi en una oportunitat. Carme Poveda, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Seguro que ya has visto que Securitas Direct es ahora Verisure. ¿Y sabes por qué? Recientemente se han convertido en el número uno de alarmas del mundo y quieren unificar su marca a nivel global para que todos sus clientes estén protegidos bajo la misma marca, Verisure. Cambia solo el nombre, pero seguirán siendo los primeros en proteger con tecnología propia y exclusiva, respondiendo ante el peligro en menos de 20 segundos y ofreciendo un servicio extraordinario valorado en 9 sobre 10. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
2: Estás escuchando La Linterna de COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
4: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: Hazte mutuera.
5: Condiciones en Mutua.es.

0: Segons l'enquesta de població activa del passat mes d'abril, la taxa d'atur juvenil se situa en el 19,3%, ha baixat aproximadament un punt en un any, però continua sent una assignatura pendent i no només rebaixar aquesta xifra, sinó reduir també la precarietat de moltes de les feines ocupades per joves. Per això són importants esdeveniments com el Job Barcelona, que s'ha fet avui i que celebra la seva edició número 14 i que intenta pal·liar aquest repte de reduir l'atur juvenil connectant 7.000 joves que busquen feina amb 80 empreses nacionals i internacionals que busquen treballadors d'aquest perfil. Mar Puerto, bona tarda.
1: Bona tarda. Se celebra durant tot el dia al Palau Blaugrana i més del 70% de les empreses d'Espanya reconeixen que tenen dificultats per trobar talent jove qualificat. De fet, Espanya està per sota de la mitjana europea en ocupació juvenil. Sobre el tema i també del perfil de joves, hem parlat amb la Marta de Lleudets, CEO de Jobbing Planet i coordinadora del Saló.
2: Tant estudiants com titulats, tant de perfil universitari com de cicles formatius de grau superior, poden venir de qualsevol escola, de qualsevol background, o sigui, treballem amb tots els backgrounds i de qualsevol nacionalitat. I aquí estan trobant-se amb empreses que els necessiten.
0: I què és el que ofereix aquest Saló Job Barcelona Mar?
1: Doncs ofereix conèixer ofertes com, per exemple, pràctiques, primeres feines, ofertes laborals i formació contínua. S'ofereixen més de 1.000 vacants laborals per perfils diversos i molt demandats. Se celebren també conferències, taules rodones i s'aborden temàtiques que estan a l'ordre del dia del món laboral, com per exemple la intel·ligència artificial, entre d'altres. A més, també s'orienta els joves en el diagnòstic de competències, millora del currículum, simuladors d'entrevistes, tallers pràctics, orientació en processos de selecció o fins i tot posar a prova les habilitats amb una experiència immersiva amb ulleres de realitat virtual per preparar entrevistes de feina.
2: Totes les empreses participants tenen ofertes de feina, de pràctiques, ofertes de graduate programs, totes venen a captar talent per posicions reals, tant del moment com futures, com posicions recurrents que sempre tenen, o sigui que és real i és una oportunitat única d'estar en contacte amb els equips de recursos humans de totes aquestes empreses, on es podran entrevistar en els seus estants i també acudir a unes 100 conferències i tallers per dirigits a donar orientació i una realitat als joves d'oportunitat professional.
1: I a COPE Catalunya i Andorra també hem parlat amb Josep Mancebo, responsable de talent de Danone Iberia, una de les empreses que participen en el Saló. Explica els perfils que busquen i l'objectiu també que tenen aquests dies.
3: I estem veient que la recepció aquest any també estarà bona i esperem poder conèixer molta gent i molt talent que pugui d'alguna manera entrar en contacte amb les vacants que tenim obertes a dia d'avui a Danone i poder fer aquest match que hem vingut a buscar. Busquem perfils de diferents tipus, busquem o perfils per fer pràctiques que encara estiguin estudiant els seus cicles universitaris o els seus postgraus. Després també busquem perfils de recient graduats on ja vulguin incorporar-se en el mercat laboral i que hagin finalitzat el que són les pràctiques obligades de la carrera o de la universitat. I després busquem també professionals amb experiència.
1: Això és el que busquen, però a partir de demà la idea ja és començar a conèixer aquests perfils i les seves vacants.
3: L'objectiu avui és poder conèixer-los, tenir-los registrats en el nostre ecosistema i a partir de demà ficar-nos a treballar per comprendre millor els perfils, anar-los coneixent. I la idea és aquesta, poder cobrir aquestes vacants amb tot el pool de talent que tenim avui a disposició i que, per el que estem veient en quant a assistència, pinta força bé.
0: I quin és el millor camí, Mar, d'accés al mercat de treball, que és tan complicat?
1: Doncs aquí també hi ha hagut un canvi recentment. Ja no s'utilitza, per exemple, el currículum en paper, que passava abans, i ara tot passa, segons Josep Mancebo, per la sostenibilitat també, entre d'altres coses.
3: Si no, en el passat anàvem a foros, i tornàvem paperasses enormes de paper, aleshores això totalment ja no ho fem. I també per un tema de protecció de dades, necessitem fer registres que el faci l'usuari en una base de dades determinada. Aleshores, nosaltres la forma que tenim de connectar amb qualsevol talent és a través de la nostra pàgina web. Els hi facilitem, l'accés directe aquí mateix en l'estand i us poden registrar ràpidament en l'estand per poder tenir, els camps bàsics que ens permetin després trobar aquest talent a la base de dades un cop haguem de fer el match entre les posicions i el talent. Vull dir, la idea del currículum de paper ha passat a millor vida i ens movem, amb els nostres softwares de talent.
1: Per tant, Yolanda, un esdeveniment que serveix per crear ponts i connectar empreses amb joves.
0: Molt bé, gràcies, Mar. Doncs com estem explicant, no, milers de joves han participat en aquest Saló Job Barcelona per intentar obrir-se camí en un mercat laboral que no és fàcil. La Marta és una d'aquestes joves que avui s'ha acostat al Palau Blaugrana, aquest saló. Ella té 21 anys i està estudiant llengües aplicades. Marta, com estàs? Bona tarda.
4: Doncs molt bé. Molt bé, la veritat, ara ja m'he anat, però bueno, seguien estant allà les paradetes.
0: Molt bé. No sé si és la primera vegada que anaves tu a aquest saló, perquè ja és la 12a edició, i quina ha estat la teva motivació, no? Què és el que t'ha portat avui al Job Barcelona?
4: Doncs sí, per mi és el primer cop que hi vaig, perquè bueno, la meva motivació ha sigut que doncs, avui dia pels joves i més universitaris, així, sense experiència i tal, és una mica difícil, no?, com trobar feina, perquè quan no et falta experiència et quedes a prop però no arribes, i si no, doncs és una altra cosa, o sigui, és molt difícil, penso. Aleshores, per rebre algun consell així, o alguna formació potser, que han hi ha hagut xerrades que m'han anat molt bé, doncs he anat una mica per això.
0: Mm-hmm. O sigui, que l'experiència ha estat positiva, no?, pel que veig. No sé què és el que has vist, amb qui has pogut parlar, si has tingut algun contacte amb alguna empresa, no?, perquè els joves teníeu aquesta oportunitat, no?, de contactar amb diferents empreses i explorar possibles oportunitats laborals. No sé com ha anat tot plegat. Des de que has arribat fins que has marxat, què és el que has fet en aquest saló?
4: Sí, o sigui, doncs mira, sí que he tingut contacte amb empreses perquè hi havia moltes paradetes, com molts estants de diferents empreses. I aleshores jo m'he anat parant i he anat preguntant doncs, per les ofertes que tenien de treball, de feina, i doncs explicaven una mica, la veritat que tots superamables i la veritat que no tenia cap pregunta perquè s'explicaven molt bé. I després també hi havia un stand que és on he passat la majoria del temps, que era el de Barcelona Activa, que feien unes xerrades que considero que eren molt útils per gent que està buscant feina i no aconsegueix perquè, doncs, per exemple, hi ha hagut una que per mi personalment m'ha anat molt bé, que era de com redactar un currículum al LinkedIn. I aquesta ha sigut molt, molt útil, la veritat. Després, no sé, he vist un parell o tres i la veritat que totes molt, molt útils, molt... Hi havia bastanta gent,
0: Però ofertes laborals concretes, t'han fet alguna?
4: Bueno, és que també... t'ho deixaven una mica tu, no? I com que jo m'ho he volgut mirar bé, doncs sí que he fet moltes fotos als QRs i m'he guardat els papers amb la informació, però jo m'ho miraré amb calma a casa, però bueno, sí, estaven oberts a moltes possibilitats, sí.
0: Molt bé, tu estàs estudiant, Marta, llengües aplicades, tens pensat a què et vols dedicar exactament, en què vols treballar, cap a on vols tirar?
4: Doncs mira, no, m'ho han preguntat avui, però és que no ho tinc clar, perquè és que tot està canviant, de fet, hi ha hagut una xerrada d'això, però és que tot està canviant tan ràpid que és que ara mateix no puc dir, doncs vull ser això, amb 5 anys em veig sent profe, és que no ho puc dir perquè és que no ho tinc clar. O sigui, jo penso que primer m'hauria d'especialitzar en una cosa perquè no he acabat la carrera. Aleshores, jo penso que potser l'any que ve ja ho tindré més clar, però de moment, doncs no.
0: Bueno, en qualsevol cas, recomanaries, no?, aquest tipus d'esdeveniments per a altres joves, no?, que estiguin en la teva situació, començant una carrera, perquè és una bona manera, si més no, de començar a moure's, no?, pels circuits laborals, veure una mica què és el que us espera quan acabeu els estudis.
4: Sí, jo sí que ho recomanaria, però més que res perquè també hi havia gent que ja havia acabat la carrera, o sigui, és que depèn molt del cas, però si ets una persona que no ha rebut orientació i que té dificultats, o sigui, que porta mesos parats sense trobar feina, jo sí que ho recomano perquè he sortit allà, penso, potser no he pres massa punts i tal, però és que és com que jo ja tinc les coses més clares i m'han donat com una pauta a seguir amb la que penso que potser sí que tindré com més oportunitat de feina, saps? O la manera en què faré les entrevistes, no sé, em presentaré al... les candidatures serà millor, saps? Però perquè ja m'han orientat.
0: Clar, potser l'any que ve, si tornes, tindràs les coses una mica més clares.
4: Clar, sí.
0: Molt bé, Marta, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència avui en aquest saló, no? I animem els joves a que participin en aquest tipus d'esdeveniments perquè poden servir, com tu deies, com a mínim per orientar-se, per tantejar una mica el terreny i per estar doncs, una mica més preparat quan arribi el moment d'entrar en el mercat laboral. Marta, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
4: De res, adéu.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat. Hay noches y noches.
7: Y luego están las del partidazo de COPE.
8: Estamos en una ciudad de primera. En una ciudad de primera división, Santander.
9: Hola, José Alberto.
10: Muy buenas.
9: Buenas. ¿Qué tal?
10: Bienvenido al partidazo.
9: Muchas gracias. Un placer. Hemos encontrado nuestro lugar, me he sentido por primera vez entrenador profesional de verdad.
10: Manolo es Manolo Higuera, el presidente. Hola, presidente.
11: ¿Hay alguna opción real de despistar al Atlético y que se quede aquí Pello Canales?
12: Lo vamos a luchar hasta el final, eso sí.
5: De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
13: tampoco podrás dormir.
14: El próximo 29 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com.
15: Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
16: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
17: Somos ya 11 millones los socios del club.
18: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
19: Sí, como el 30% en todos los vinos de Rioja. Canjeable en un cupón
18: que te renta un montón. Solo el 21 de mayo.
20: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
21: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900 100 019 o conectándote a iberdrola.com.
22: ¿Listos los 4 neumáticos? ¿Con tarjeta?
23: Sí.
22: Ponga el PIN.
23: No, póngalo usted, 4504.
24: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
5: La Linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Mig miler de persones s'han concentrat aquest migdia davant l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim masclista d'ahir. Un home de 48 anys, que ja està detingut, va matar a ganivetades a la seva exparella de 33 en ple carrer, a plena llum del dia, i després es va rentar la sang en una font. És la tercera víctima mortal per violència masclista en el que portem d'any a Catalunya. El pitjor d'aquest cas és que es confirma que el sistema ha tornat a fallar. L'home tenia un ordre d'allunyament, l'havia trencat diverses vegades en les últimes hores, però en canvi no s'havia reforçat la protecció d'aquesta dona. Yolanda Canales.
25: Evidentment, alguna cosa ha fallat. I és que pareu atenció a la cronologia de tot plegat. L'individu, aquest mateix dilluns, ja havia estat condemnat a 6 mesos de presó per maltractar la víctima, l'Erika, de 33 anys. Ell havia acceptat la pena i se li havia imposat també una ordre d'allunyament de 250 metres d'incomunicació amb ella durant 1 any i 4 mesos. Però hores més tard va ser detingut després d'haver-la tornat a lesionar. I la víctima va quedar citada per ser explorada pel Florença i per declarar davant el jutge de guàrdia. Dimarts, però, la noia no es va presentar i el detingut va quedar en llibertat. Hores després va tornar a ser detingut, aquest cop però com a presumpte autor de l'homicidi de la víctima. I tenint en compte tot aquest recorregut, sí, alguna cosa ha fallat, segons ha dit l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, qui ha admès també que calen explicacions.
1: L'incident, l'assassinat d'ahir, ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que malauradament el sistema ha fallat, i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima.
25: L'alcalde ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el detingut, d'acord amb la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació del 2020, conjuntament amb el Departament d'Igualtat i Feminismes.
0: Gràcies, Yolanda. I a Barcelona hem parlat ja en aquest programa dels supermercats 24 hores que han anat literalment envaint la ciutat. Establiments oberts, dia i nit, que ofereixen doncs, tot tipus de productes i que a poc han anat substituint la merceria de tota la vida, la fruiteria o la sabateria de barri. Establiments 24 hores més pensats pels turistes que s'estan carregant el comerç de proximitat, que és justament el que volen els veïns. A Barcelona es calcula que hi ha uns 1.300 supermercats d'aquest tipus i de moment no n'hi haurà més perquè l'Ajuntament ha decidit suspendre les llicències almenys durant un any. Durant aquest temps el que farà el consistori és elaborar un nou plantejament urbanístic per protegir el comerç de proximitat i mantindrà les inspeccions per garantir doncs, que aquests locals 24 hores compleixen la normativa. L'oposició a l'Ajuntament diu que la decisió arriba tard. Veïns i comerciants ja fa molt de temps que ho denuncien i la pregunta és si n'hi haurà prou amb una moratòria, Guillermo Castro.
2: Si fan el recorregut des de Plaça Catalunya cap avall, la imatge repeteix cada pocs metres. Supermercats de 24 hores i botigues de carcasses de mòbils que apareixen com bolets. No és una percepció vostra, no. L'Ajuntament de Barcelona ja en té comptabilitzats uns 1.300 a tota la ciutat. La situació ha arribat fins a un punt que el consistori no ha tingut més remei que moure fitxa amb un veto de 12 mesos a noves obertures. L'objectiu? Guanyar temps per redactar un pla urbanístic que salvi el comerç de proximitat abans que sigui massa tard. Des del sector comercial, la sensació és que anem tard i que les regles del joc no són iguals per a tothom. Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, denuncia que tot i haver un pla d'usos, molts busquen la trampa per esquivar la llei.
3: Existeix una normativa, que és el pla d'usos, que intenta justament regular la proliferació, l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs, com de categories que s'implanten de forma massiva.

0: canvia la demanda. Si tu canvies l'oferta, no ho controles, llavors t'arriba altres tipus de visitants.
1: De moment, el comptador s'ha aturat per a les noves llicències. Ara caldrà veure si aquest any de pausa serveix per posar ordre a un model comercial que, segons els veïns i les entitats, està deixant al centre de la ciutat sense identitat.
2: Gràcies, Guillermo. Hasta luego.
3: ¡Hasta luego!
4: Bienvenidos a tener fibra y dos líneas móviles por 30 euros. Y añade el contenido que quieras. Llama al 1456 o entra en lowi.es. Lowi, ese punto de más.
5: La linterna.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat. Estàs escoltant
7: COPE Tarragona
5: 93.5 FM.
8: Activitats familiars i, com a novetat, un espectacular ball de vaixells i visites al Far del Llobregat. Reserva la teva plaça a portdebarcelona.cat/portesobertes.
9: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
10: 93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
11: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
12: Mundo Natural.
13: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
14: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
15: ¿Quieres contarnos algo?
5: Escríbenos.
15: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.

0: Estem parlant molt aquests dies de pressupostos després de l'acord que han tancat Govern i Esquerra. Un acord que contempla, recordareu, una línia orbital de Rodalies, majoria catalana al Consorci de la Zona Franca o un consorci d'inversions. Qüestions, precisament, que s'han abordat aquesta tarda a Madrid a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Però aquest acord entre el Govern i Esquerra preveu també, per exemple, 100 milions d'euros per climatitzar un centenar d'escoles en els propers 2 anys. Una inversió més que necessària, tenint en compte que gairebé la meitat d'escoles i instituts públics de Catalunya tenen més de 26 anys i no estan preparats per suportar un clima cada vegada més extrem, tant a nivell de pluges com de temperatures de calor. La Fundació Equitat ha elaborat un informe sobre la situació dels centres educatius i demana prendre mesures en un termini de 10 anys. Parlem justament amb una de les seves autores, la Isabel Ruiz. Isabel, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Doncs estem a les portes de l'estiu pràcticament, d'una pujada de temperatures, i a veure, és un debat que es repeteix pràcticament cada any per aquestes dates. Tot el que sigui més de 27 graus en una aula, això té un impacte negatiu en el benestar dels nens i també en el seu rendiment escolar, no?
1: Sí, en general és complicat definir un llindar de temperatura. Mm-hmm. Nosaltres agafem el de 27 graus perquè hi ha força evidència científica sobre el tema, però malauradament la majoria d'aquesta evidència és del nord d'Europa. Mm-hmm. N'hi ha poca del context mediterrani, però sí, els estudis indiquen que quan els infants estan exposats a calor, amb temperatures i humitat altes, els seus resultats d'aprenentatge disminueixen considerablement. I així com la capacitat dels docents també per ensenyar.
0: En l'informe proposeu mesures a curt termini i altres, com jo deia, a 10 anys vista, per exemple, posar ombres, ventilació al sostre, aïllament

0: de finestres, patis com a refugis climàtics, i, però també una transformació profunda, no?, amb una inversió econòmica clara.
1: Exacte, el que diem és que s'ha d'actuar ja, perquè aquest problema no és d'ara, ja fa anys que l'arrosseguem, i per això proposem un pla de xoc amb unes mesures molt clares i senzilles, que són d'implementació directa, no? Com són doncs, ventiladors al sostre, aire condicionat en aquells espais que tenen un ús intens i estratègic, com poden ser el gimnàs o el menjador, fonts d'aigua, per suposat, ombres naturals i ventilació nocturna. Això és el pla de xoc. Però després, com bé dius, el pla d'actuació a 5 o 10 anys vista inclou tres estratègies o àrees, no?, on actuar, que és la millora dels edificis, la renaturalització de patis i un acompanyament pedagògic implementant mesures d'educació climàtica.
0: Clar, ara, per exemple, crec que Educació ha anunciat una inversió d'uns 20 milions d'euros per instal·lar ventiladors de sostre aquest estiu. No sé si teniu la sensació de que, clar, quan arriben aquestes dates es comencen a posar pedaços en les escoles que no tenen aires acondicionats, per exemple, però no s'actua de veritat a llarg termini per acabar amb el problema, perquè parlem molt també de la calor, però hi ha casos d'escoles que cada vegada que plou hi ha goteres, hi ha humitats, passen els anys i no s'arregla.
1: Exacte, hi ha edificis escolars que tenen greus defectes d'infraestructura, més enllà de si estan ben adaptats o mal adaptats a la calor. El que volem evitar és que, com bé dius, hi hagin doncs aquests parxes, no? I es facin mesures a curt termini. Des de l'inici de l'informe diem que aquest és un problema estructural que es requereix d'unes actuacions integrals i per suposat que hi ha d'haver-hi mesures estratègiques immediates, com pot ser instal·lar aquests ventiladors, però s'ha de fer una diagnosi centre a centre de quins són els requeriments que necessiten. No és el mateix un centre educatiu ubicat a Lleida que un centre educatiu ubicat a Tarragona. L'exposició, un no és el mateix un centre educatiu que està totalment orientat al sud que un altre que està enmig de les muntanyes. O sigui, cadascú haurà de veure quines necessitats té i quines són les mesures. I això és el que diem que s'ha de fer a 5 o 10 anys. No només el pla de xoc, sinó invertir perquè els centres estiguin adaptats a llarg termini.
0: Exacte. Jo no sé si aquestes deficiències afecten sobretot a centres especialment vulnerables i, per tant, afecten a un determinat perfil d'alumnes. No sé si hi ha una certa desigualtat en aquest sentit.
1: Sí, hi ha un eix clar que travessa tota aquesta qüestió, que és l'equitat, no? Hem vist que hi ha un cicle d'estrès tèrmic que és molt difícil de trencar en entorns socioeconòmicament desafavorits, perquè els infants viuen en vivendes que són edificis amb condicions de construcció i aïllament molt baixes. No tenen accés en aquests barris a àrees verdes o a punts d'aigua per refrescar-se. I quan van a les seves escoles, normalment també els edificis tenen unes condicions estructurals i d'aïllament més deficients que en barris d'entorns més afavorits socioeconòmicament. Llavors passen calor durant el dia quan són a l'escola i quan arriben a casa seva tampoc poden descansar perquè també estan passant calor. El fet de millorar les condicions dels edificis i els entorns educatius d'aquests infants d'entorns més desafavorits socioeconòmicament trencaria aquest cicle d'estrès tèrmic.
0: I hi ha una altra qüestió, Isabel, i és que, per exemple, les nostres empreses tenim una normativa clara i específica de salut laboral, de confort tèrmic, però en canvi en l'àmbit educatiu això no existeix.
1: Hi ha una normativa pel personal treballador, pels adults, però els infants estan totalment desprotegits. Els seus drets fonamentals, que són drets a una educació de qualitat, dret al contacte a la natura, dret al benestar, no estan legislats efectivament.
0: Doncs veurem si arribem a temps d'adaptar els centres educatius a un clima cada vegada més extrem. De fet, s'estan adaptant ja moltes feines, altres equipaments, amb aquesta realitat del clima que no podem obviar. Cal voluntat i, evidentment, també cal inversió econòmica. Isabel Ruiz, una de les autores d'aquest estudi, professora de la UOC, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.

0: puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: Us ho avançava a l'inici del programa. El Departament d'Educació i els sindicats continuen encara reunits aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. Els sindicats ja han avisat que el nou plantejament del govern els hi sembla insuficient. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i UGT. Marc Puerto, bona tarda.
4: Bona tarda. L'acord inicial era aplicar un augment del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals més el 2029, i ara el departament planteja arribar a aquest objectiu un any abans. A més, també hi ha millores en alguns complements. S'inclou la millora dels de tutoria o de tutoria en centres de màxima complexitat i el reconeixement retributiu de la figura del cotutor. Pel que fa als efectius, 1.348 serien per la inclusiva, 708 en reforç de plantilles i 349 pel personal d'administració i serveis. Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no hi ha prou per desconvocar les aturades. El sindicat Professors de Secundària va considerar l'oferta una presa de pèl insultant i va anunciar que no seria a la mesa perquè no veien ni una proposta de pes suficient per seure a negociar. Andreu Navarra, portaveu del sindicat, explica per què han decidit no acudir a la reunió.
5: Hem decidit no acudir, avui plantar la consellera, no anar a la mesa sectorial, i no tornarem a la mesa sectorial de negociació fins que no sigui seriosa, perquè la proposta torna a ser una versió de l'acord de la vergonya de fa uns mesos. És a dir, no hi ha una aportació ni molt menys suficient. Jo crec que això ja estem en una situació de falta de respecte. És a dir, hem de donar un pas endavant i deixar de tractar-nos com a persones amb poc coneixement o directament que accepten situacions humiliants. No?
4: Uh-huh. I la pregunta realment és si és tan difícil solucionar el sistema educatiu de Catalunya i com es podria aquest solucionar. Navarra ho té clar i diu que primer s'ha de canviar el que ensenyem per tornar a ensenyar.
5: Insisteixo en el currículum. Aquest currículum està fent que ara mateix a Catalunya hi hagi un 25% d'alumnat el que arriba a l'ensenyament postobligatori en situació d'analfabetisme funcional. S'ha de canviar el que ensenyem per poder tornar a ensenyar. El nostre lema de professors de secundària és volem ensenyar. El coneixement ha estat exiliat. Un problema hi ha amb les matemàtiques. Vull dir, l'escola, a moltes escoles es prohibeix fer les taules de multiplicar, o el decret català impedeix a quart d'ESO desenvolupar matemàtiques acadèmiques amb àlgebra o estadística. Això fa que l'alumnat català li impedim que pugui programar, per exemple, o que pugui accedir a carreres tecnològiques.
4: Aquestes negociacions arriben enmig d'un cicle de vagues pràcticament diàries previstes fins al 5 de juny. La portaveu de la CGT, Laura Jané, ha expressat l'escepticisme amb què han anat a la trobada, però també amb la voluntat negociadora. Tot i això, alerta que si les coses continuen encallades s'hauran de plantejar si donar el curs per acabat.
6: Entenem perfectament que professors de secundària avui no vingui. Des de CGT ens ho hem hagut de pensar molt. Entenem que la unitat sindical continua ferma, continua en peu. El que passa és que, evidentment, som sindicats diferents i aquesta diferència també ens enriqueix, tant a nivell de negociació com a nivell de mobilitzacions. Si les coses segueixen així d'encallades, doncs ja no és que les vagues segueixin fins al 5 de juny, és que ens haurem de plantejar molt seriosament si és que aquest curs l'hem de donar per acabat.
4: Recordem que la tensió es va palpar encara més amb l'anunci d'un pla pilot que preveu la presència d'agents de Mossos de paisà a centres educatius i sobretot amb la infiltració de 2 agents en una assemblea de docents.
3: Doncs seguirem molt pendents de com acaba aquesta reunió i ho anirem explicant. Gràcies, Marc. Que vagi molt bé. Fins demà. I arriben els esports, avui amb el Joan Batllori. Joan, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: Ja tenim, Joan, primera reacció de Fermín després de lesionar-se.
7: Sí, ha penjat una fotografia en xarxes socials amb el peu parat embenat i un missatge en el que diu que l'operació ha anat bé, que ja pensa en tornar més fort física i mentalment, que la vida i el futbol poden ser cruels, però que s'ha d'acceptar que forma part del camí. Diu que el moment és dur per ell, però que superarà el repte i que ara toca recolzar des de casa a la selecció i als companys. Fermín, recordem, té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret, estarà uns 3 mesos de baixa, per tant es perdrà el Mundial. Avui la plantilla celebra la consecució dels títols de Lliga i de la Supercopa d'Espanya a Castelldefels. Anem cap allà amb el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan, companys. Ja arriba ara mateix Hansi Flick en un vehicle al Casanova Beach Club, un local habitual de copes amb piscina interior i de més, doncs que els hi han reservat per ells el passeig marítim de Castelldefels. Hi ha molta expectació de la gent de Castelldefels que està aquí mirant això, perquè hi ha molta seguretat, hi ha valles al voltant del establiment. Hem vist també ara, mentre està baixant Hansi Flick, doncs com ha arribat Álvaro Cortés. És l'únic que ha arribat de jugadors, i han arribat analistes, directius, s'espera tothom, està convidat tot el club, no només la plantilla, i a més hi ha una sorpresa per Robert Lewandowski, un quadre que li han portat, que ha firmat tothom, sense que ell ho sapigués. Serà la sorpresa, una de les sorpreses de la nit. El tenen emmarcat, aquesta samarreta del número 9, i firmada per tot els seus companys i l'staff, que s'emportarà ara que ja ha dit que marxa. A més d'això, estan els dos títols, la Supercopa d'Espanya i la Lliga, estan a l'entrada d'aquest establiment, una catifa vermella, tot decorat blaugrana, per aquesta nit de festa i de celebració amb cuina mediterrània i també asiàtica aquí a Castelldefels per tot el club.
3: Molt bé, gràcies, Víctor. I mentrestant, Joan, el Barça femení prepara ja la final de la Champions.
7: De dissabte a Oslo, davant l'Olympique de Lió, el tècnic blaugrana espera poder comptar amb Irene Paredes i amb Graham Hansen, que surten de lesió. Pere Romeu va ser l'assistent de Jonathan Giraldez al Barça. Jonathan Giraldez, actual entrenador de l'Olympique de Lyon, no amaga que la final serà especial per ell.
8: Al final, mi periplo, mi experiencia en el Barça fue maravillosa. Estoy muy, muy contento de la suerte que he tenido de poder dirigir a ese grupo maravilloso de jugadoras. Y bueno, 2 años después, tener esta posibilidad de enfrentarme a ellas, obviamente es un reto, sabiendo la dificultad que con ello conlleva. Y luego también porque tiene esa parte de nostalgia, ¿no? De añoranza, de lo que tenías en Barcelona, estuvimos muchos años, por lo tanto hay, como no puede ser de otra manera, sentimientos encontrados.
7: L'altra gran cita futbolística de dissabte serà la final per la permanència, que jugarà el Girona Montilivi contra l'Elx. Si el Girona guanya, està salvat; si empata o perd, baixa a segona. L'exjugador del Girona, Pere Pons, actualment a l'AEK Larnaca, està segur que el Girona ho traurà. Declaracions a Sports Cope.
9: Sí, jo crec que sí. Sempre és positiu jugar a casa teva amb la teva gent. A més, Montilivi els últims anys està apretant moltíssim i jo crec que és un punt positiu. És veritat que els hi vol la victòria i serà complicat, perquè l'Aix també s'hi està jugant, però bé, és el que et dic. Jo crec que està fent les coses molt bé el Girona, encara que no surtin els resultats. Jo crec que és el moment, doncs, d'aconseguir aquesta victòria i bueno, tancar aquesta temporada i pensar en la següent.
7: I respira tranquil a l'Espanyol, que està salvat, fins i tot té alguna opció encara de jugar a la Conference la propera temporada. Passat per Esports Cope, el jugador de l'Espanyol, Antonio Roca, reconeix que han patit molt i ha apostat per la continuïtat de l'entrenador Manolo González.
10: Vam veure després del partit de Pamplona, tots junts, al final és que ha sigut un patiment de tot el grup, perquè al final crec que no... Dins de tot el que s'ha donat aquesta volta, no ens mereixíem patir així i al final ha sigut un alivi molt gran.
7: No us toca decidir a vosaltres, però per vosaltres que segueixi o què?
10: Sí.
7: Sí, ho tens clar.
10: Jo ho tinc clar.
7: Acabo amb un apunt de bàsquet. El Joventut visita avui a partir de les 9 la pista del Canàries. Si guanya, estarà matemàticament classificat pels play-offs de la Lliga CB.
3: Més esports d'aquí a mitja horeta en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Joan. Fins
7: adeu.
3: Demà.
7: Adeu.
3: I arribem pràcticament a les 8. Et seguim explicant d'aquí a uns segons tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé. Fins demà.

0: mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
1: Estàs escoltant
2: Cope Tarragona
1: 93.5 FM.